local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà doncs, per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quede aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. Jaume Cassanyes, per cert, va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista i ens recomana, doncs, aquesta experiència. En pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, en què serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i per als espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyaran a la ronda. També, doncs, qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer com el recordat Dicen i després amb el 424, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. Des llavors, quan era un espectacle, ara, amb tot el que suposa, doncs, tenint presència per les firmes comercials en un dels aconteixements més televisats, el qual encara es fa més superlativa aquesta espectacularitat d'abans, a la qual s'incrementa, doncs, any rere any. I és que Cassanyes va cobrir 2 tours de França, el 1976 i el 1977. I llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils, i aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda, doncs, durant gala de qui tenia, doncs, que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjar-se i passar les cròniques a les seves redaccions centrals. Ha canviat molt des d'aleshores. Els periodistes solien hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia i a l'allotjament que els hi proporcionava l'organització del Tour. Menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort en l'hotel. A l'acabar l'etapa devien, doncs, utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour perquè doncs, hi havia carreres per guanyar l'exclusiva. Cassanyes va començar a cobrir el ciclisme pels diaris per casualitat. Doncs era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven coberts amb altres periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que van, doncs, arribar a ser la seva gran passió. Recordem que el pròxim 5 de juliol, doncs, el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació. Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit. És un espectacle únic, recomana Cassanyes. El pas dels ciclistes és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic pels principals rondes ciclistes, Cassanyes recorda que un Giro d'Itàlia que entrava a Ljubljana, avui a Eslovènia, però llavors Jugoslàvia, a l'altre costat del taló d'acer, de la Guerra Freda, doncs patien, doncs se'ls va segellar el passaport i el temor era que passaria, doncs, quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. El que si veien un segell de Jugoslàvia, doncs podrien tenir problemes, però per sort no se'ls va mirar el passaport. Recordem que el Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot la Nacional 340 i la C31, diumenge vinent. S'aixecarà el peatge de la C32 durant l'etapa de la Tarragona a Barcelona i es reforçaran línies de ferrocarrils de la Generalitat al cap de setmana. El Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot la Nacional 340 i la C31, diumenge vinent. El Tour de França tindrà afectacions a la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona-Barcelona i dilluns 6 de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen uns 400 quilòmetres i impliquen una 60 de municipis. El Grand Deport dissabte tindrà, doncs, estar una contrarrellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge, que coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges, comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment la Nacional 340 i la C31, i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les zones i la del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, dia laborable. Les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, a la C17, a partir de la Gleva i a la Nacional 260 i diverses vies pirinenques. També es preveuen reforços de les línies de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Dijous, per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que hi haurà modificacions en els recorreguts dels autobusos interurbans. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un dispositiu molt diferent al que es va organitzar fa uns dies per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, ha assenyalat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa amb el titular d'Esports, Beni Álvarez, per donar detalls del pla de seguretat i mobilitat pel Tour de França, aquest divendres al Palau de la Generalitat.
Ampliarem aquesta notícia a mesura que ens hem acostant a la data. D'altra banda, Cunit es prepara per viure en la Festa Major d'estiu 2026, plena de tradició, música i la gran competició dels mullats i dels cremats. El que Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran Festa Major d'estiu, Sant Cristòfol 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tornem a actualitzar doncs, tota la programació d'aquesta Festa Major a mesura que ens anem apropant a les dates. D'altra banda, també recordem que Cunit ja té en marxa el nou dipòsit regulador d'aigua que funciona de forma automàtica gràcies a un parc fotovoltaic. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat doncs, aquest passat dilluns en un nou dipòsit regulador al municipi de Cunit que es troba en un recinte elevat al nord del municipi amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques i una superfície de 5.400 metres quadrats. Aquest és el 47è dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta. L'aspecte més rellevant, però, és que és el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa, ja que té la coberta un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars amb capacitat de generar un màxim de 200 kilowatts per hora, potència suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació d'electrocloració operin de manera completament autònoma. La construcció del dipòsit ha tingut un cost de 5,6 milions d'euros, impost cofinançat entre el CAT i l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons el president del CAT, Marc Brunet, aquest ha de ser el model a seguir del Consorci. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució de l'aigua implica aprofitar grans espais disponibles com les cobertes dels nostres dipòsits per desplegar-hi sistemes de producció energètica provinent de fonts renovables a la mercat des de Cunit. Per la seva banda, el gerent de l'ACA, Daniel Meronyo, ha assenyalat que la construcció del nou dipòsit forma part de l'estratègia per donar resposta a la creixent pressió sobre els recursos hídrics amb episodis de sequera més recurrents, que obliguen a reforçar els sistemes existents i preparar-los per a noves exigències. La primera tinent d'alcalde de Cunit, Dolors Carreras, ha afegit que la infraestructura tindrà efectes molt positius al poble i als municipis del seu entorn, ja que augmenta les garanties de servei en els períodes de màxima demanda. En aquest sentit, Carreras ha assenyalat que, amb el nou dipòsit, el CAT disposarà d'aigua per garantir el servei a la zona de Cunit durant almenys una jornada sencera. Més notícies que ens van arribar a través de la redacció del Cunit al dia i del ventilador. 15 anys de l'àrea metropolitana i la resta del país. El nostre alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, fa la següent reflexió, i és que Barcelona i l'àrea metropolitana van al seu aire i la resta del país ens sentim desconnectats i aquest no és un bon senyal. Aquest passat divendres es va celebrar un acte al Parlament de Catalunya per recordar el 15è aniversari de l'aprovació de la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona, una fita històrica que cal celebrar i recordar. Vagi per endavant que el reconeixement de l'encert d'aquesta llei i que els municipis que agrupen al voltant de la capital del país tinguin eines per gestionar els seus reptes i que es van dotar d'una governança que els permet compartir estratègies compartides. Barcelona és la capital de Catalunya i la seva àrea metropolitana és la locomotora que tira del país amb unes dinàmiques ben diferenciades de la resta de Catalunya. Fa temps que posem l'accent en aquesta diferenciació entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la resta del país. Creiem que estem arribant a uns nivells de diferenciació que posen en perill el mateix concepte de Catalunya. Denunciem públicament i creixem i creiem doncs, que existeix una Catalunya a dues o tres velocitats que fa perdre coherència a una manera d'entendre la nació catalana. Barcelona i l'àrea metropolitana van al seu aire i la resta del país ens sentim desconnectats i aquest no és un bon senyal. Dèiem que fa 15 anys que l'àrea metropolitana de Barcelona té la seva llei i la seva governança, però cal recordar que el mateix dia el Parlament va aprovar una llei de vegueries que havia de donar governança a la resta de regions de Catalunya com ho feia la llei de l'àrea metropolitana, però aquesta llei no es va tirar endavant. Barcelona i la seva àrea metropolitana avancen. La resta del país quedava paralitzada. Paralitzat, doncs, perquè la resta de regions del país existien, doncs, però buides de competències i governances, condemnats a seguir sent governats des d'un despatx de Barcelona. Centralisme tot curt. I és que aquí és on recau el problema de les dues velocitats. El mapa de Catalunya veu com una regió, l'àrea metropolitana gestiona els seus reptes compartits i la resta no ho podem fer. No podem condemnar el país a recrear les àrees metropolitanes com es vol fer per a la Tarragona, Lleida o Girona, recreant doncs un model centralista i centralitzat i deixar la resta dels municipis i comarques en uns llims. Catalunya juga el seu futur com a nació, com a comunitat aquí. Doncs volem i necessitem una capital de país i una àrea metropolitana potent i competitiva a nivell global, però aquesta capital i la seva àrea metropolitana no poden estar desconnectades del seu interland que hi dona tot el sentit i significança.
al Parlament celebrant, doncs, 15 de... doncs, celebren 15 de l'àrea metropolitana, però el que realment hauríem d'impulsar des del Parlament és la solució a la necessitat de governança de la resta de regions del país. Si no, estem condemnats a dissoldre Catalunya en una gran àrea metropolitana mentre desertitzem, doncs, la resta del país. I es creu que hi ha consens, doncs cal relligar-lo i impulsar la governança regional de Catalunya, al qual, si no, doncs, passarem en dificultats al futur d'aquest estimat país. Una reflexió que realitzava el nostre alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes. D'altra banda, també recordem que dilluns vinent, a 7:45 de vespre, se celebrarà la sisena edició del Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010 i des dels seus inicis el grup es va formar amb intenció de cantar a veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I l'empresa de la piscina d'onades per surf a Cunit defensa l'impacte per l'economia local. Segons el diari, Wave Garden exposa la potenciació del destí inclusiu a nivell immobiliari amb la revalorització de les propietats. I és que la companyia Wave Garden, que impulsa la construcció d'una piscina d'onades per la pràctica de surf i un càmping anexa a Cunit, ha publicat un informe en el que assenyala que aquestes infraestructures generaran rentabilitats de 9 vegades el capital aportat i taxes d'unes internes de rentabilitat, el TIR, de fins a 178%. La TIR medeix la rentabilitat d'una inversió. És el percentatge de benefici o pèrdua anual que s'espera obtenir sobre el capital invertit. Wave Garden afegeix que, a més, suposa augments en el valor del sòl de fins a 10 vegades conforme al seu valor inicial. L'informe es publica després de que la Generalitat hagués permès i, a més, doncs, l'aprovació definitiva per al projecte de Cunit, pel que l'empresa ja podria iniciar els treballs de redacció i execució, i no ha especificat tot, doncs, i els calendaris. La companyia detalla resultats de les seves instal·lacions en el món que assegura té un impacte quantificable en el valor dels immobles, la rendibilitat dels inversors i l'economia dels destins. Defensa que les llacunes de surf estan passant de ser meres instal·lacions recreatives a convertir-se en una nova i potent categoria d'infraestructura immobiliària. I és que l'Ajuntament de Cunit va donar la seva autorització i defensa la seva inversió com un atractiu turístic que ha de situar el municipi en un mapa de destinacions atractiva. Tot i això, molts veïns, entitats i partits de l'oposició rebutgen la llacuna pel seu impacte sobre el territori i escassa sostenibilitat ambiental en una època de canvi climàtic i de períodes de sequera recurrents. En el document, Wave Garden assenyala que durant dècades els projectes immobiliaris a gran escala han tingut com a epicentre els camps de golf, centres equestres o balnearis. Considera que les llacunes de surf s'estan imposant com una alternativa de nova generació que no només funciona com a instal·lació experiencial d'alta gamma, sinó també com a actiu comercial independent. Doncs, capaç d'impulsar l'afluència de visitants, el temps de permanència en el destí i l'augment del valor en tot l'ecosistema del voltant. Explica que la llacuna en Praia de Grama, per exemple, a Brasil, la primera urbanització privada del món construïda al voltant d'una llacuna de surf, ha amortitzat la inversió en 3 anys. Després de l'anunci de la inclusió de la llacuna de surf de Wave Garden, les 200 parcel·les residencials de la fase final que portaven anys sense vendre s'esgotaran en qüestió de mesos i es van vendre a un preu de 10 vegades superior al de les unitats de les fases anteriors. És un resultat similar al de la piscina de Beyond the Club, també a Brasil. És un complex íntegre surf-esport, el que integra surf-esport van estar amb un hotel de 78 habitacions, 9 restaurants, instal·lacions esportives d'elit, simuladors d'esquí i Fórmula 1, entorn del Wave Garden Cove més gran del món. La inclusió d'una llacuna de Wave Garden en un desenvolupament pot reduir significativament el risc de grans inversions. L'empresa obrirà instal·lacions a Coachella Valley, a Califòrnia, a Corea del Sud, el qual compta amb Wave Park, i a Virginia Beach, als Estats Units. Sobre l'impacte que assenyalen els contraris a les piscines d'onades, Wave Garden apunta que aquestes instal·lacions tenen un consum energètic 10 vegades inferior al de qualsevol altre sistema menor i, doncs, amb necessitats de formigó, infraestructures preparades per l'energia solar i solucions de consum net d'aigües zero, el que permet desenvolupar una nova generació de surf parks amb una petjada ambiental significativament menor.
Però encara tenim més notícies. Segons el diari, Russell Crowe escolleix Cunit per allotjar-se durant el rodatge de la seva nova pel·lícula. L'actor neozeolandès s'ha instal·lat temporalment a Cunit mentre participa en el rodatge de The Last Droid. L'actor neozelandès Russell Crowe s'ha instal·lat temporalment a Cunit mentre participa en el rodatge de Last Droid, una producció internacional d'aventures i fantasia que està gravant-se des de fa dies en una zona boscosa entre Sant Cugat del Vallès i Rubí. El 5 Range Rover grisos amb els cristalls tintats i matrícules italianes no han passat desapercebuts pels veïns de Cunit des de fa almenys cosa d'un mes. A primera hora del matí, surten d'una masia en una, doncs, en una decidida i ràpida formació, al qual es pregunta qui va en aquests vehicles. És una comidilla que s'ha extès per tota la localitat. Són pocs els veïns que han reconegut a l'actor, tot i que ha acudit a un equipament esportiu de la localitat, a una guingueta de la platja i a una cafeteria a peu de carretera, a la C31. Cert que la seva imatge ha canviat molt respecte al que es mostra a la pel·lícula Gladiator, i la poblada barba i una gorra ajuden a l'anonimat. L'actor porta més d'un mes a Cunit. Els problemes pel rodatge de la pel·lícula en una zona boscosa a Sant Cugat del Vallès afectava per les restriccions a causa de la pesta porcina han ralentitzat el rodatge i al maig la Generalitat va exigir mesures de bioseguretat i per això fa un parell de dies ha pogut doncs reemprendre's. La pel·lícula està dirigida per William Eubank i compta amb un ampli equip d'unes 300 persones. La història segueix a un vellet líder celta que lluita per protegir a la seva família i a la seva... i el seu poblat, en una trama ambientada en un univers de fantasia, on Crowe comparteix elenc amb Roger Leslie, Andreas Pitchman i Daniel Zobato. Els rodatges es desenvolupen als terrenys de l'Incasol, situats entre Sant Cugat del Vallès i Rubí, una zona que es troba dins de l'àrea afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La producció va tenir que adaptar-se als seus protocols després de que el passat mes de maig el Departament d'Agricultura exigís l'aplicació de mesures de bioseguretat per poder continuar amb les gravacions. Més enllà del rodatge, també han transcendit alguns detalls sobre el dia a dia de l'estrella de Gladiator. Segons explica el periodista Jaume Miranda, en el programa Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio, Crowe hauria escollit Cunit com a lloc de residència durant la seva estança a Catalunya, una decisió que ha sorprès per la distància respecte al set de rodatge. D'acord amb aquesta informació, l'actor estaria satisfet amb la vivenda escollida per no tant com els desplaçaments diaris, sinó per les retencions habituals de les carreteres. Per aquest motiu, hauria sol·licitat un helicòpter per arribar realitzar els trajectes entre el seu allotjament al Baix Penedès i la zona de gravació al Vallès, extrem que ha sigut desmentit per una font propera al rodatge. La presència d'una figura de la talla de Russell Crowe a Cunit ha despertat una gran expectació entorn a una producció que manté bona part dels seus detalls sota secret, però que ja s'ha convertit en un dels rodatges internacionals més destacats que acull Catalunya durant aquest any. Més notícies. El fiscal sol·licita prop de 10 anys de presó per intentar matar la seva exparella a Cunit. L'home hauria agredit en 3 ocasions en una arma blanca al coll i al braç. I és que gairebé 10 anys de presó és la pena que la Fiscalia de Tarragona demana per un home acusat d'intentar matar la seva exparella a Cunit. Quan la víctima estava dins del cotxe, la va agredir amb una arma blanca al coll i al braç. En l'escrit de l'acusació del Ministeri Públic s'assenyala que s'ha tingut en compte a l'hora de demanar la pena als agreujants de parentesc i de reincidència. A les seves conclusions provisionals, la Fiscalia qualifica els fets com una tentativa d'homicidi i demana una pena de 9 anys i 11 mesos de presó. A més, se sol·licita que durant 12 anys no pugui comunicar-se ni apropar-se a menys de 1.000 metres de la víctima. Així mateix, aquesta imposició de la privació de la pàtria potestat respecte als fills en comú, doncs hi fixa la responsabilitat civil en 480 euros per les lesions causades, 3.000 per les seqüeles i 10.000 pels danys morals. L'acusat va mantenir doncs, una relació sentimental anàloga a la matrimonial intermitentment amb la víctima que finalitzà el 25 de juny de 2024. D'aquesta relació nasqueren diversos fills. La dona, en el moment dels fets, residia a Cunit. En el 2021, amb dos parts signaren un conveni regulador acostant doncs, i acordant-se una guarda i custòdia compartida per setmanes respecte als seus fills, a començar a complir-se des de la ruptura definitiva fins al 9 de juliol d'aquest mateix any. Sobre les 10 de la nit del 20 de juliol del 2024, la dona, al veure que no estava al cotxe de l'acusat en el seu domicili de Cunit, on residia amb els seus fills, va tenir doncs, que decidir passar per la porta del domicili, moment en què l'acusat va sortir de la vivenda i es va col·locar al mig del carrer, impedint que la dona prosseguís el seu camí. En aquell moment va començar una discussió i forcegeig entre aquesta dona i la parella de l'acusat i la seva filla, i per aquests fets se segueix un altre procediment judicial. Un
Una vegada finalitzat l'incident, la víctima es va marxar amb el seu vehicle per marxar-se del lloc. A l'acusat es va dirigir a ella i, sense mediar paraula, doncs, de forma repentina i portant, doncs, un objecte incisiu punçant, compatible amb una arma blanca,

0: homicidi per pena extingida el 2010. També el 19 de juny de 2013 pel jutjat del penal 8 de Sevilla per amenaces en l'àmbit de la violència domèstica, per tinença d'armes prohibides el desembre de 2011 pel jutjat del penal 3 de Tarragona i per conduir sense permís el febrer del 2020 pel jutjat de primera instància instrucció número 1 del Vendrell. Però encara tenim més notícies, i és que el Club Esportiu Millo Cunit torna a estar d'enhorabona amb la seva gran participació a la Bavaria Open 2026, al qual hi ha participat Marc Soldado, Tiana Álvarez, Lara Lucas, Alexia Quijada i Jun Mejías, el que ha quedat tercer per equips. Tota la informació a taekwondomillocunit.es. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès. Tenim les Olimpíades de la gent gran del Baix Penedès que han arribat al seu final. Banyeres del Penedès ha acollit la gran final d'aquesta primera edició que ha reunit els equips finalistes de Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva i Albinyana, municipi que s'ha proclamat campió. Durant la jornada, els participants han competit en proves de rummy cup, domino, parxís, petanca i bitlles catalanes, però el més important ha estat l'esperit de convivència, companyonia i participació que s'ha viscut durant tot el matí. Enhorabona, doncs, a tots els participants per fer aquesta primera edició un èxit i demostrar que l'envelliment actiu també és sinònim d'il·lusió, amistat i cohesió entre els municipis del Baix Penedès. També tenim jornada Balanç Elèctric 2025. Passem a l'acció, cap a un sistema elèctric resilient a Catalunya. L'Institut Català d'Energia, l'ICAEN, organitza una jornada de referència per analitzar la situació del sistema elèctric català i debatre els principals reptes de la transició energètica. Durant la sessió es presenten les dades més rellevants elaborades per l'ICAEN i s'obriran espais de debat sobre el futur del sistema elèctric amb una atenció especial al paper dels municipis i a les iniciatives que ja estan impulsant des del territori. Recordeu, avui, durant tot el dia, fins a les 2 de migdia, el Districte Administratiu de la Generalitat, al carrer del Foc número 57 de Barcelona, a Montjuïc. I també recorda el Consell Comarcal, doncs, la formació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció d'assetjament sexual i per raó de sexe? Et convidem a participar en la formació Prevenció i Intervenció contra l'Assetjament Sexual i o bé per raó de sexe. Una sessió pràctica per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Què hi treballem? Definicions i normativa vigent i les obligacions de les empreses. La prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. Procés d'inversió, investigació, protocols i actuació i intervenció. I preguntes habituals. Recordeu que aquest curs serà el proper 11 de novembre de 10 de matí a 2 de migdia a la sala Monestir de Santa Oliva, al carrer Mossèn Antoni Paradís, número 47. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de la formació. Més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I també recorda que encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de construcció que continguin amiant. Termini de presentació fins al 2 de juliol. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant dels immobles i subvencions de les despeses de retirada, transport i tractament dels residus. Poden sol·licitar les particulars a comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i ens locals propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exhaurir el pressupost disponible. Més informació i tramitació amb ajuts per retirar residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant a residus.gencat.cat. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Bon dia, el temps avui es presenta molt estable i assolellat a Cunit, amb alguns núvols alts o mitjos fins a mig matí, amb cel clar al centre del dia i amb alguns núvols llunyans a mitja tarda, i amb una temperatura que ha pujat de nit i avui hem fregat per primer cop aquest estiu la nit tròpica tòrrida amb 25 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 o 31, avui més aviat prop dels 30, prop de la costa, i més aviat dels 31 o per sobre a l'interior del municipi, amb una humitat i xafogó moderades. Vam fer-la i variable ara al matí, i en

0: de Garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està rissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Per demà esperem un temps més esplèndid, sí que amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun nuvolal molt ocasional, i si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit, però en canvi tornarà a repuntar una mica més de dia, i estarà entre els 24, sobretot, de mínima aquesta nit, mentre que demà la màxima estarà entre 30 i 31 arran de mar, i de 32 a 33 a l'interior del municipi, amb una humitat força baixa i una mica de xafogor. Ben feble de mestral al matí i moderat de Garbí a la tarda, fins i tot pot arribar als 40 km per hora com màxim, i això farà que demà la mar estigui més moguda.
1: Els dilluns a les 3 de la tarda i diumenges a les 12 del migdia, apuja el volum a Ràdio Cunit. Xavier Gargallo et presenta el Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar.
2: Cubic FM, con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del artista invitado. Todos los martes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunit.cat.
3: Aquesta temporada a Radio Cunit et seguirem posant tanta música, vulguis o no, o no, o no, o no, o no.
4: Sí, més música.
3: Cunit Hits. Quan no hi ha programes...
5: Cunit Hits, a Radio Cunit.
6: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
6: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit.
5: 107.0
8: FM.
9: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
10: En la playa también se escucha Radio Cunit.
11: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
12: Dexter Ferru, échate.
13: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
5: De dia i de nit.
14: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Traemos en la guitarra la bomba de neum.
3: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al El Ventilador. Avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. Arriba, arriba, dos milones a levantar-les los calzones, com diria aquell, amb un munt d'orbilegues i aixecar-se les calcetes. Per tota la gent que encara estigui llit, o els que no, eh? Pels que estiguin, doncs, esmorzant, pels que s'estiguin dutxant, pels que s'estiguin, doncs, viatjant, anant a treballar, o ja portin moltíssima estona al peu del canó. Des d'aquí us saluda un servidor, Jaume Sens, al qual us dono la benvinguda a refrescar-vos i a fer girar aquí el nostre ventilador. El magazín més refrescant de Ràdio Cunit, el qual a partir d'ara i fins a dos quarts de dues de migdia en format magazín i més endavant empalmant amb el format informatiu fins a les 3 de la tarda, estarem amb tots vosaltres des de la vostra sintonia, tant de dia com de nit, aquí, a Ràdio Cunit, on a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa! Obrim la línia ben oberta, tota la gent als nostres oients, a tots els nostres, doncs, cunitencs i cunitenques i a tot el turisme que ja tenim present al nostre poble.
4: The telephone number is 977-674918.
5: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
4: El telèfon de la ràdio és el 977-674918.
6: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
4: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.cat.
3: Sí senyor, i a més doncs, també com la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per emplenar i les nostres xarxes socials.
6: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
3: Busca'ns i aquí ens trobaràs. Des d'aquí saludem a tots els nostres patrocinadors, els oients i a la gent que fa possible aquest programa. A la producció, Susana González, Toni Camaro, Mari Carme García i els controls tècnics i locució, un servidor, Jaume Sens, al qual passem a destacar doncs, el sumari de continguts d'avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. Som-hi, doncs. Sumari. Començarem fent el cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Bardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però, a més també, com no, a mitja horeta abans tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem també amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia com a la resta de serveis de Rodalies i Regionals. I de la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores del cap de setmana pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Esmirarem també quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte a nocturn. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I esmirarem quin és l'estat de les platges, a veure si ens podem banyar, si tenim bandera verda, amb el nostre company Josep Miró. A més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 29 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem el Sabies què, si Déu vol l'embadalits i moltes més seccions també que ens arriben de la mà de la xarxa de comunicació local, entre elles també, com no, l'història dels mundials de futbol, perquè estem en ple mundial, eh? I per tant, doncs, anem a repassar la història dels mundials de futbol, clar que sí. A més, també aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, de la mà de Gia Balau. Tindrem la informació esportiva de la mà d'en Xavi Cendra. i moltes més sorpreses i consells sobre aquest estiu. Entre elles també, com no, el Santoral, els aniversaris dels Famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols sol·licitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Doncs nosaltres en prendrem bona nota dels encàrrecs que desitgis. Es posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre te'n donaràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte a quilòmetre zero, eh? Ja ho saps, aquí farem dedicatòries, agraïments, felicitacions, homenatges, recordatoris, declaracions d'amor, bromes telefòniques, el que faci falta, i a més et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i a sobre t'emportes tots aquests numerets que et donem pel sorteig de premis que sí farem aquest divendres. Recordeu que la setmana passada va ser més curteta i que juntem la setmana passada amb aquesta. Per tant, aquest divendres sí farem el sorteig, eh? I podeu optar a tots aquests premis. Atenció! Tenim la Casa de l'Oro, amb aquest sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant, avui de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Asseguda Calafell. Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. A més, també tenim el Doner Pita Palace 2 amb aquest fantàstic durum kebab que trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, també dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopla directe, a l'Adito de la Diligencia. Sí, la Diligencia, que ofereix també dos vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol, eh? El local con más solera, el de la Diligencia. A més, també la Passeteria Cunit ens ofereix les cues de rap i l'ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la Xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata. Xurreria Belo, també xurros o porres per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Badalona número 13. Xurreria Belo, davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Anant de Yoga Estudio Cunit, també una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria Hípica de Cubelles, vermut amb braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. On en una setmana passarà el Tour de França, eh? A més, la Carnisseria Jaguara, a mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. El Pollo a la Brasa al Sol, també un pollo a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. I la Cova del Gorka, també un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. Al local social del Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. I al bar Casa Carminya de Castanyaire, un menú per dues persones de dimarts a divendres. La pizzeria Ananà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill número 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. I la cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones. Aquí al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, al costat mateix de la mateixa Penya Bètica, a la que ens ofereix un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles també ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. I el Saborea també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. A més, el Pollo Loco ens ofereix un lot amb pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. I a més, tens una consumició gratuïta en espera de la teva comanda. També la discoteca Lou ens ofereix una invitació amb consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. I la Giralda de l'Arbós també una invitació per dues persones aquí a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. La Giralda, sí senyor! A més, el Racó Dolç també ens ofereix una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. aquí al carrer Costa Durada, número 17. El Rincón del Tapeador és també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entre bafret a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un menú per dues persones també a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda de Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodolies de Renfe de Vilanova i de Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algun millor, sintonitza-ho, però amb aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a desgranar totes les notícies que fan referència als diversos rotatius del dia d'avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el que han set a portada amb aquesta gran fotografia i amb el següent titular. Esclat a Sant Pere. Reus celebra els 400 anys de la relíquia amb una sortida extraordinària del bust i molta pólvora. A Tarragona, el iot de la Platja Llarga tanca i demana rescindir la concessió. La concessionària ha operat 2 anys i té llicència fins al 2030. A Calafell, una targeta per punts per pagar menys taxa de deixalles. I pel que fa al Nàstic, Abdelà i el seu retorn de Marsella és possible. A més, més de 15.000 migrants demanen la regularització. A Tarragona tenim històries de gran impacte personal pel procés en la vida dels beneficiats. I a la capçalera, avui a la revista A la Carta, de la AET, tot el talent gastronòmic del territori. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada amb crisi habitacional. 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. L'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen als carrers o en llocs on els propietaris no deixen que s'empadronin. Aquesta modalitat per donar suport a gent sense domicili fixa s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I en fotografia de portada, que hi ha algú viu? Cada cop hi ha menys esperança de trobar supervivents dels terratrèmols de Veneçuela, que han provocat almenys 1.450 morts, 17 de les quals espanyoles. Un equip de New York Times ha acompanyat un grup de metges que recupera cadàvers entre la runa. Però encara tenim més titulars. Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Ormuz. Els Estats Units d'Amèrica i l'Iran s'amenacen entre ells amb tornar a una guerra pitjor. A més, el capital el risc en l'aire, doncs, a les biotecnològiques catalanes. L'ecosistema de les ciències de la vida cada cop rep més inversions. A la capçalera tenim cultura. Barcelona llueix la seva arquitectura. Un ball de grues a les tres xemeneies inaugura el Congrés Mundial de la UIA. I tenim articles com, per exemple, el de Xavier Bosch, periodista i escriptor. El que es pregunta, nosaltres suportaríem una auditoria dels nostres whatsapps? Quants amics perdríem si ens els publiquessin? D'altra banda, tenim a Jaume Giró, conseller d'Economia i directiu i empresari. Ho explica l'informe Fènix. El problema no són els immigrants, el problema és l'estructura del teixit econòmic de Catalunya. I també recorda Pavarotti el 14 de desembre al Palau de la Música, amb entrades ja a la venda. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el punt avui, el qual ens set a portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb aquesta gran imatge que reflexarà en part de tota la portada amb el següent titular. Cercar els orígens biològics per omplir buits vitals. Tenir fills La mort dels pares adoptius o qüestions de salut són el motiu més habitual per iniciar la recerca dels orígens entre les persones adoptades i fills i filles de donants. Pel que fa al diari el dia d'ahir, doncs, te tenim a Xavier Castillón amb el següent titular. Un dia de tragèdies i còmics centenaris. Mel Brooks fa 100 anys, ben actiu en un dia marcat per greus accidents aeris i de trànsit com el de Barcelona i Castelló. També tenim crònica de Judita Menages. Més estrenes i més manilles. I crònica de Jordi Serrat. Globus i pagesos. Convivència difícil. Pel que fa a l'esportiu, Catalunya cau amb el cap ben alt contra la Gran Bretanya amb un 74-76. La festa del bàsquet català aplega una germació al Nou Congost. Però encara tenim més titulars, com per exemple el d'Emili Agulló, titulat Recer sota les estovalles de pla. Eva Vázquez, què passa amb Cuixart? Lluís Muntada, al camp de joc. Xevi Sala, el gos mereix platja. Ana Balcells, Venezuela i els sismes. Míriam Díez, esglésies nocturnes del país. I Miquel de Papiol, la política com a valor. A la capçalera tenim entrevista a Gonzalo Berger, doctor en història i investigador, el que declara: de columna mala testa només hi va haver la del Maresme. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Xirivella. La mobilitat, assumpte clau. Entrevista a Pablo Muñoz, regidor de l'oposició, per Compromís. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia. Llancet de portada amb aquest doble sisme en el Carib. La solidaritat popular supleix les carences de l'estat a Venezuela. La resposta oficial al desastre que ha causat almenys 1.450 morts, 17 d'ells espanyols, ha sigut lenta i desorganitzada. En fotografia de portada, tenim dos morts a Barcelona en una persecució. Dos homes van morir ahir a Barcelona en una col·lisió de trànsit provocada per un vehicle que fugia dels Mossos d'Esquadra i que va impactar contra un altre turisme en el que viatjava un matrimoni. El xoc es va produir a la cantonada dels carrers Pallars i Fluvià. La dona està ingressada amb pronòstic reservat i a la imatge doncs, trobem l'estat en què van quedar els dos vehicles. D'altra banda, Espanya donarà un salt amb 500 nous hotels d'aquí al 2030. Els nous establiments que afegirà 40.000 habitacions al parc actual són en una majoria de gamma alta. I tenim presó per uns pares per la mort del seu nadó a Sabadell. A més, Moreno arriba al debat d'investidura a Andalusia sense un acord amb Vox. La negociació està molt avançada i els populars creuen que el pacte està a prop. I tenim prevenció. La falta de personal la llastra la gestió forestal. Al Congrés, Barcelona, Centre Mundial de l'Arquitectura. I pel que fa a educació, tenim rebel·lió contra les pantalles a les aules. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya. El que ens ha de portar amb una entrevista a Joan Calabuig, comissionat del Corredor Mediterrani, el que declara: el corredor fins a Barcelona estarà en ús el primer trimestre del 2028. D'altra banda, tenim aquest desafiament a habitatge en 12 mesos. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. L'habitatge mitjà en 92 municipis de més de 50.000 habitants val menys de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo, les ciutats grans més barates. En fotografia de portada observem l'espectacle inaugural del Congrés de les Tres Xemeneies, el futur de les ciutats. El Congrés Mundial d'Arquitectes debat a Barcelona la funció social de la professió. El que observem, les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. A més, tenim Sánchez, que només ha tramitat en 2 anys la meitat de mesures del seu pla anticorrupció. El govern prorrogarà avui les ajudes als combustibles per la guerra d'Iran. I al Poblenou tenim un conductor temerari que fugia dels Mossos, el qual causa 2 morts. A Sabadell, uns pares ingressen a presó per la mort del seu fill de 3 mesos. I pel que fa a les crítiques, tenim els mariners dels Estats Units que acceleren les tasques de rescat a Venezuela. També a la capçalera tenim a l'Àustria d'Àlava, el que doncs s'enfrontarà a l'Espanya de Yamal en el Mundial de Futbol. I pel que fa al país, tenim política d'immigració. Les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió a un dia del pla final. El govern té 3 mesos per a resoldre cada expedient presentat. D'altra banda, Milei demana al seu cap de gabinet acusat per la corrupció. I pel que fa a l'editorial, tenim l'èxit de la regularització. Perquè, segons el país, també en fotografia de portada tenim un home que en tasques de recerca de supervivents en un edifici esfondrat a La Guaiara. La falta de mitjans marca els rescats del sisme en un ritme de 20 cadàvers per hora. El país recorre la zona més devastada a olor a mort omnipresent. Venezuela se salva amb les seves mans. A més, la canícula causa centenars de morts a França. En 3 dies hi ha hagut 1 miler de decessos més de l'habitual, atribuïts a les altes temperatures. I pel que fa al Mundial, tenim Àfrica, que la classifica 9 dels seus 10 seleccions per 700 de final. Àustria, el rival per Espanya amb cap alemany. I Canadà, primer equip que passa als 8ens. A la capçalera tenim Art, una segona vida per Kate Haring i la tomba de Richelieu. I fins aquí les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja són les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
0: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les 2 visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen 2 joves que presumptament van agredir sexualment 2 menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a 2 noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre. Els 2 homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa 1 dècima i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: Ja arriba a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments, perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. Un dia més, previsió, i com sempre, subratllem la paraula previsió, perquè tenim un altre dia complicat, com sempre, és de costum. Doncs la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. I a més, avui, amb motiu de la convocatòria de vaga del 29 de juny, el servei pot prestar canvis en la freqüència de pas, més ben dit, probablement, el més segur és que ja n'hi hagi, el que, doncs, heu de tenir paciència, doncs avui dia complicat a Rodalies i regionals de la Renfe. No només la R2, sinó també la R2 Nord i la R2 Sud, el que afecta, doncs, aquesta incidència i a la que, doncs, també, doncs, com no, a les altres línies de Rodalies i regionals. Pel que fa a la R16, tenim el tren de Tortosa a Barcelona, que circula també una demora d'una hora gairebé, doncs, per cases operatives. També el tren de Lleida a Pirineus a Barcelona, estació de França, circula amb una demora d'una hora també a causa d'una altra incidència tècnica al propi tren. A la R16 també recordem que, a motiu de la convocatòria de vaga, el servei presenta canvis a la freqüència de pas amb molts retards i anul·lacions de trens a el Rodalies Tarragona, RTU també, a la R8, com també a Rodalies de Girona, la RG1, la R4, la R7, la R11, també doncs a la R13, a Rodalies de Tarragona 2, la RT2 també, doncs afectada per aquesta vaga, com dèiem, la R2 Sud, la R2 del Nord, la R14, a la R1, a la R3, a Rodalies de Lleida, la R4, a la R15, a la R12, a la R16, a la R17, també a la Rodalies Lleida 3, la R3 també afectada per aquesta vaga, com també doncs a la R3, en què degut als treballs de millora també tenim servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, el que es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona Fabra i Puig a Puigcerdà. També recordem que la Rodalies RL4, Rodalies de Lleida, servei ferroviari entre Lleida, Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. També doncs recordem que Rodalies Girona 1, tenim servei de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet, la R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana de Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana de Picamoixons, i servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17, amb demores que poden superar l'hora entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També a la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parades al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més informació als horaris a rodalies.gincat.cat, rodalies.gincat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe. Dia complicat, molta paciència i molt de compte també amb els horaris de l'aplicació.
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Bon dia, el temps avui es presenta molt estable i assolellat a Cunit, amb alguns núvols alts o mitjos fins a mig matí, amb cel clar al centre del dia i amb alguns núvols llunyans a mitja tarda, i amb una temperatura que ha pujat de nit i avui hem fregat per primer cop aquest estiu la nit tròpica tòrrida amb 25 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 o 31, avui més aviat prop dels 30, prop de la costa, i més aviat dels 31 o per sobre a l'interior del municipi, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble i variable ara al matí, i amb cos moderats de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està arrissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Per demà esperem un temps més esplèndid, sí que amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun nuvolal molt ocasional, i si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit però en canvi tornarà a repuntar una mica més de dia i estarà entre els 24, sobretot, de mínima aquesta nit, mentre que demà la màxima estarà entre 30 i 31 arran de mar i de 32 a 33 a l'interior del municipi, amb una humitat força baixa i una mica de xafogor. Ben feble de mestral al matí i moderat de garbí a la tarda, fins i tot pot arribar als 40 km per hora de com màxim, i això farà que demà la mar estigui més moguda, amb marejó al matí i maró a la tarda.

0: I ara sí, ara vaig a cap on del programa. És el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia. Com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom. Anem fent.
0: Sí, com va la calor?
1: Massa calor. Massa.
0: Doncs per això tenim el ventilador, clar que sí. Molt bé, doncs avui amb quina proposta ens presentes?
1: Doncs avui obrim la maleta dels discos antics i anem a sentir un tema de l'any 61.
0: Sí.
1: Del Shannon, i es diu Runaway.
0: Ah, molt bé. Bueno, doncs anem a escoltar aquesta curiositat, que em sembla que mai he escoltat. Que ella diu que nunca te costarás sin saber una cosa más. Anem a escoltar, doncs, aquest tema musical. Doncs moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé. Si Déu vol, ens l'escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà. Un petonar-ho.
0: Petons i abraçades. Adéu-siau, bon dia. Oh.

I a les 7 arribat a aquest punt del programa és el moment ja de donar pas al nostre cuponazo, la secció a la qual, com sempre, connectem amb els companys de l'Organització Nacional de Secs, a la 11, al qual, com sempre, ens faciliten les combinacions guanyadores del cap de setmana i que també es facilita el nostre company des de Tarragona, Juan Coma. I comencem per el que seria el cuponazo de divendres, on el número premiat va ser el 82.988, 82988 de la sèrie 75. Aquest ha sigut el cuponazo.

0: Pel que fa a l'Eurojackpot, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 17, 25, 35, 39, 41, amb els sols, el 5 i el 9. El sueldazo del fin de semana. El número premiat ha estat el 63.813. 6, 3, 8, 1, 3.
1: Ahora que tengo dinero.
0: De la sèrie 47.
1: Me quedo en cama. Me sube en el desayuno.
0: Pel que fa referència a la dupla de la 11, el número premiat és el 2.
1: Lo diría, quien lo diría.
0: I al sorteig media, la data premiada és la del 9 de febrer de 2014, amb el 10 de trèvols. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 6, 8, 9, 11, 26, 33, 34, 41, 42, 47, 50, 55, 61, 68, 71, 74, 75, 76 i 78.
1: Antes ni para tabaco y ahora con puro por la Gran Vía.
0: Pel que fa referència al triplex de la 11, el número premiat és el 188. 188.
1: Bueno, por eso a mi tío le pido que cuide aquel vendedor.
0: I fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir i el cap de setmana pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí el...

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Avui tindrem una jornada de platges de ple estiu, dominat el temps pel sol amb algun núvol a primera hora del matí poc destacable i per una situació marítima de moment molt tranquil·la, amb mar plana o arrissada durant el matí. En canvi, a la tarda augmentarà una mica a marejol, de manera que hem d'esperar que al matí el vent sigui feble, amb terrals fins a mig matí, amb una mica girant de marinades al migdia del sud, molt feble, amb cops màxims de fins a 15 km per hora, però a la tarda el vent es reforçarà, més aviat de garbí, amb cops moderats que poden arribar entre 30 i 35 km per hora, força 3-4. Això farà que la mar s'alteri una miqueta més i tinguem marejol a la tarda amb onades de 20 a 30 centímetres. En principi, amb bandera verda, clarament al matí, i a la tarda creiem que, tot i que el mar es mourà una mica més, podrem continuar aguantant les banderes verdes a les nostres platges. Demà sí que podem avançar que la situació marítima estarà més complicada a partir de migdia, amb un garbí que podria arribar força 5, i demà sí que esperem que la mar estigui més moguda, sobretot a partir de migdia, amb maró, onades que podrien arribar demà entre 50 i 70 centímetres. Per tant, demà sí que preveiem que tindrem banderes grogues a les nostres platges.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujol Cid, situada a l'avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 38. Repetim, 977 69 27 38.

0: Sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants: obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.

Εφεμέριδες. Gràcies, li vaig a aquest punt del programa. És el moment, doncs, de començar desvetllant les notícies més destacades que van succeir el dia com avui, un 29 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1529 amb el Tractat de Barcelona, doncs el que posa fi a les aspiracions de Francesc I al nord d'Itàlia. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1707, al País Valencià, que s'hi publica el decret de nova planta que aboreix el govern polític i administratiu propi, el mateix dia també el qual se'n publica un que afecta el Regne d'Aragó. I també, doncs, el 1739, a Crocetta, a Parma, el ducat de Parma, l'exèrcit franco-sard guanya la batalla de San Pietro vers els austríacs a la guerra de successió de Polònia. A més, el 1794, a Barcelona, un avalot popular assalta la caserna del Reial Rosselló, antic règim anomenat català Masarí, matant centenars de soldats i fent presoners a la resta. I ja al segle XIX, el 1837, a Xerta, sota la protecció de les tropes del general Cabrera, l'expedició reial comandada pel pretendent carlí Carles Maria, Isidre de Borbó, creua l'Ebre per Xerta. Amb aquestes que arribem ja al segle XX, on el 1906 a Barcelona es produeix l'establiment a Barcelona del diari El Progreso, fundat pel polític republicà Alejandro de Reus. I el 1976, les illes Seychelles s'independitzen del Regne Unit. Tal dia com avui, de l'any 1989, a l'Audiència Nacional s'ordina l'alliberament d'Antoni Massaguer, Xavier Barberà i Ferran Gabardó, membres d'Època, a l'Exèrcit Popular Català, el que són condemnats pel cas Batista i Roca. I ja a l'any olímpic, el 1992, tenim les primeres detencions de l'Operació Garzón contra membres del moviment independentista català. A més, al segle XXI, al 2004, a Brussel·les, a Bèlgica, la Comissió Europea designa president José Manuel Durão Barroso, que succeeix a Romano Prodi. I al 2006, a Madrid, el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, confirma l'inici de converses a Meta. A més, el 2014, a Iraq, Abu Bakr al-Baghdadi es proclama califa de l'Estat Islàmic d'Iraq i el Llevant i crida els musulmans sunnites a conquerir el món. I per últim, acabem el 2017, al Parlament de Catalunya, el que aprova per unanimitat la llei que declara nuls els judicis franquistes. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 29 de juny d'altres anys.

0: de seguretat viària i conscienciar-la que cal respectar sempre i en qualsevol trajecte les normes de seguretat per a una mobilitat segura i sense riscos. Aquesta campanya està dirigida principalment a dos públics, d'una banda els conductors i conductores adults, atès que, segons indicadors del Servei Català de Trànsit, és el grup que menys ha contribuït a la reducció de la sinistralitat registrada els darrers anys a Catalunya. I d'altra banda, la campanya se centra en els adolescents, en tant que són els futurs conductors que s'han d'incorporar a l'escenari viari, conductors novells, que és important que consolidin els valors d'una mobilitat segura i sense riscos. Tot seguit escoltarem dues de les falques de la campanya. La primera està protagonitzada per una mare que pateix un accident quan contesta el mòbil, tot i estar conduint.
1: L'agafo jo, que tu estàs conduint.
2: No, no, ja l'agafo jo, passa mal.
1: Però si és la Rita, ja contesto jo.
2: Que no passa res, que puc fer-ho. Dóna'm. Rita, estic conduint.
3: Les imprudències al volant generen víctimes mortals, però també seqüeles per a tota la vida. Perquè pots evitar un accident, però no el seu record. Recorda-ho, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: I l'altra falca està protagonitzada per un jove que s'accidenta quan agafa el cotxe begut després de sortir de la discoteca. L'anunci treballa la percepció del risc i la influència del grup en el comportament individual.
4: Taxi, no?
5: No, tio, no vull deixar el cotxe aquí.
6: Va, no et siguis cagant, Quim. Ho has fet mil cops.
5: I tant, no pateixis, vaig bé.
3: Les imprudències al volant generen víctimes mortals, però també seqüeles per a tota la vida. Perquè pots evitar un accident, però no el seu record. Recorda-ho, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: La campanya parteix de la idea que les conseqüències de cada accident psicològiques perduren per sempre més i tenen conseqüències no només per qui pateix el sinistre, sinó també per als familiars i la gent propera. En definitiva, es tracta d'una campanya emocional i impactant que busca la identificació de l'espectador amb la situació que s'està explicant i en què el fil argumental gira entorn a la idea del record. I per aquest motiu els anuncis estan encapçalats per l'eslògan «Pots evitar un accident, però no el seu record». I acaben fent referència novament a les seqüeles psicològiques d'un sinistre amb la frase «Recorda-ho, els accidents són per a tota la vida, al volant, risc zero».
7: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit.
8: 107.0
7: FM.

0: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
1: El Santoral i aniversaris.

0: tercera cierva del segon programa. És el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xato, xates, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Lleó, que XIV sempre es diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, per tant farem el santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa. Tenim les vies ben obertes, i no només a tots els conitencs i conitenques, sinó també a tots els nostres oients i a tot el turisme que ja tenim aquí al nostre poble. Recordem les vies de comunicació directes de la ràdio anticrisis, la ràdio internacional, la ràdio del Tour de França, la ràdio del poble i pel poble feta per tu, i la ràdio més internacional, com sempre, el que obre les línies obertes a les que són aquestes, i són aquestes, sí, senyor.
1: The telephone number is 977-674918.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
1: El telèfono de la ràdio és el 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18. 977-67-49-18.
1: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
0: També tenim la nostra web www.radiocuny.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per on donar, i també, com no, les nostres xarxes socials.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cuny, www.radiocuny.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, com sempre, doncs, donarem numeret al qual, en l'agraïment, doncs, te'n duràs, doncs, un numeret al qual podràs optar molts i molts premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, també la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bimol Nou, com no, el llibre de Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo. Les dues consumicions normals d'un premium de Samis Calafell, els talls de cabell per home o rentats de, perdona, de la peruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut per dues persones de l'Olivo, com no, la bodegueta, la diligència, les cues de nap i l'ampolla de caldo de la peixateria Cunit, també el suís en xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, també, doncs, tenim aquesta sessió de ioga o massatge d'anant de ioga estudio, el vermut i braves per dues persones de la braseria i pica de cub, Velles, el mig quilo de carn picada de la camiseria Seguana, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, també la cova del Gorg, el que ens ofereix un vermut per dues persones, el sopar per dues persones del local social de Castell, també el menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyeira, també la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, com no, també aquest esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya Bètica de Comarruga, el sopar per dues persones també de la pizzeria La Góndola de Cubelles, com també l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell, la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós i, ai, perdó, i com no, és també la beguda i refresc, que ja se'm fa la boca aigua. Una beguda i refresc també del Recodols, també l'esmorzar per dues persones del Ricón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte de la dinàmica Club Atletisme, el menú per dues persones de l'Hotel Àdia, o com no, doncs, també l'entrada per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Granova. Què més es pot demanar? A més, també, per cert, heu d'estar atents, perquè, doncs, tenim aquest creuer per dues persones, el que sortejarà Ràdio Cunit el proper dia 16 de juliol a les 9 de la nit, en el marc del programa 100% romàntics de Nadia Farhi. Compra Cunit, té premi, més de 600 premis i més sorteig final. Doncs recorda aquesta campanya que organitza Cunit Vila Comercial, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, fins al 15 de juliol, el que, doncs, pots fer les teves compres i aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. A més, d'aquests rasques, si no tens premi, l'has de conservar perquè amb tots ells farem aquest mega sorteig que tindrà lloc el proper dia dijous 16 de juliol a les 9 de la nit. Recordeu d'estar atents als micròfons de Ràdio Cunit, eh? Doncs caldrà respondre en directe al telèfon si us truquem, eh? Si no truqueu, si no passeu per l'antena, doncs passarem al següent. És molt fàcil, eh? Ja ho saps, aquest fantàstic mega creuer per dues persones, gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, el qual doncs també us ofereix Cameron Travel, i doncs, com no, a través dels micròfons de Ràdio Cunit i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. Doncs ja ho sabeu, eh? Estigueu presents. I a més també, per cert, també recordem que davant la magnitud de la catàstrofe provocada a Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols, avui dilluns, dia 29, a les 12 del migdia, es convoca un minut de silenci a la porta de l'Ajuntament com a mostra de suport i respecte a les víctimes, eh? Dintre d'una estoneta. I dit això, ara sí, doncs és el moment d'ara passar al nostre sant oral d'avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. Volem felicitar a Sant Atanasio, a Santa Benita, a Cassio, patró dels teclats, Santa Coca, Sant Emma, Joan Bautista, Magdalena, Marcel, Maria Du, també Sant Pau, Sant Pere. Doncs moltes felicitats a tots els Peres i a tots els Paus, eh? Ahir va ser Rebella. I també Sant Ciro, de Gènova. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí, per tots ells moltíssimes felicitats i us dedicarem al tema de la Festa Major d'Estiu 2026. Sant Cristòfol de Cunit, bullats i cremats. Som-hi, doncs, sona d'aquesta manera.

aquest tema musical aprofitem per demanar maret, atenció, amb el 199 a Sala de les Heres, amb el 200 Eva de la Peña, 201 Zoe Gómez, 202 Fernando Gómez, 203 Encana Arcilaga, 204 Juan Pablo Muñoz, 205 Natalia Alba, 206 África San Martín, amb el 207 Lourdes San Marín. Més temes musicals, ara ens arriba a TSS Project. The Goonies Are Good. I donem numeret amb el 208 Aitor Escardó, 209 Blanca Martínez, 210 Josep Macià, i amb el 211 Joana Paredes, com el 212 Cristina Navarrete, i amb el 213 Francesc Navarrete.

Més condicions musicals, més temes que ens arriben a través dels nostres oients, com aquest de Jill Glaze and Tatiana Bastien, Need Somebody. Tema que aprofitem per donar un numeret amb el 214 Jordi Moreno, 215 Marta Moreno, 216 Elio Montiel, 217 Armando Perú, 218 Edwin Salamanca, 219 Marita Domínguez, 220 Juan Carlos Domínguez, 221 Marit Navarrete, amb el 222 a Mercè Navarrete, com el 223 José Mandil, 224 Paula Mandil i amb el 225 Xus Molina.

Més peticions que ens arriben a través de la nostra sintonia. A escassos minuts ja per arribar al prunari de les 12 del migdia. Ens arriba The Moon, tema de l'any 2003, i que ens arriba la versió d'aquest 2026, amb aquesta versió trance, remix, que aprofitem també per donar numeret amb el 225 Aina d'Aigua, 226 Juliana Alciaturi, 227 Lina Farra, 228 Auris Ramírez, 229 Emilia Covilla, amb el 230 Jaime Fernández, 231 Badera Peña, amb el 232 Fogomer.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindria l'ajut dels 25 cèntims per litre. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. I els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i també el personal del centre i els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures, coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I la Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de distribució i ús de productes estètics il·legals en clíniques de diversos punts de l'Estat, entre elles Barcelona. Hi ha 3 persones detingudes i 7 més investigades per presumptes delictes contra la salut pública i estafa. La investigació va començar arran de la detecció de 40 quilos d'àcid hialurònic amb anestèsic local procedent d'Àsia i sense autorització comercial a la Unió Europea. En total s'han intervengut 278 productes. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
3: Mójate con Radio Cunit.
4: Y ahora, los tambores.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
10: Aquest estiu ho refresca
11: amb Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit.
24: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, a mí me gusta mucho.
25: Radio Cunit, okay, let's go.
26: Cunit Vila Comercial, la Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
27: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutades de denominació d'origen IGP de Baix. Con rècord Guinness vigente des de 1990. La diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Gea Palau and I'm your English teacher. This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem algunes professions. En la part grammar, gramàtica, començarem el present continuous. Coneixerem, com sempre, també un parell més de false friends. Així doncs, let's get started. Comencem.

0: Després de la setmana passada que vam aprendre el present simple, avui toca el present continuous. El present continuous es fa servir generalment per fer referència a accions que estan en progrés o que estan passant en el moment just en el que estem parlant. També hi ha altres usos del present continuous, com poden ser situacions temporals. Per exemple, Manuel is studying English. Manuel està estudiant anglès durant un període temporal, no és permanent. També en el mateix moment, I'm talking to Javier, estic parlant amb el Javier ara mateix, o I'm talking to you, estic parlant amb vosaltres ara mateix. Accions que es repeteixen molt, per exemple, they are always helping each other, sempre s'estan ajudant mútuament. Si us heu fixat una miqueta en l'ús de les frases que he fet ara mateix, podem veure com quina és l'estructura del present continuous. Primer és el subjecte: I, you, me, Manuel, Javier, Pepito, John, Mark, qui sigui, un subjecte. La forma en present del verb to be, que vam fer fa un parell de programes abans o alguna cosa així: I am, you are, he, she o it is, we are, you are, així. I llavors el verb, qualsevol verb, per exemple llegir, que és read, li afegim l'ing, que és el gerundi, reading, llegir, i la frase queda, per exemple, we are reading, nosaltres estem llegint. Llavors així fem un repàs: l'estructura és subjecte més el verb to be i el verb qualsevol afegint-li ing, que és el gerundi. Per formar la negació i la interrogació del present continuous, fem servir el verb to be en negatiu abans del gerundi, és a dir, el subjecte, el verb to be més la negació i el verb en ing. Així, una frase d'exemple quedaria: he is not jumping, ell no està saltant. Per formar la forma interrogativa, com en el verb to be i amb tots els verbs que hem vist fins ara, s'invertirà l'ordre de la frase. Per exemple, una frase en afirmatiu, com podria ser you are reading, estàs llegint, quedaria are you reading, estàs llegint. Sí, doncs veiem que el verb to be s'inverteix i es posa davant del subjecte. Una frase en afirmatiu, you are reading, en interrogatiu quedaria are you reading.
1: Oh, and a lovely thing she is too.
0: També hi ha un ús especial pel present continuous per parlar del futur, però que ja veurem més endavant. Però és una cosa que es fa servir per parlar del futur en una cosa que se sap molt, molt, molt segura. Per exemple, demà aniré a l'escola, és una cosa que saps amb tota seguretat. És a dir, tomorrow I'm going to school. Però veurem aquest ús més endavant quan parlem de les formes de futur. Ara, per practicar el present continuous i dominar aquesta forma verbal i poder avançar després en temes més complexos, farem aquests exercicis per solidificar els coneixements d'aquesta forma verbal. Així doncs, el primer exercici serà que convertiu aquestes frases en negatives. La primera frase és you are seeing Jane tomorrow. Veuràs la Jane demà. La frase seria you aren't seeing Jane tomorrow. La segona frase és our teacher is teaching English grammar. En negatiu seria our teacher is not o isn't, la forma contraguda, teaching English grammar. Repeteixo. Our teacher is not teaching English grammar. La tercera frase, he's enjoying this party, ell s'ho està passant bé en aquesta festa, l'heu de convertir en forma negativa. Repeteixo, he's enjoying, he is enjoying this party. Exacte, la forma negativa d'aquesta frase és he is not enjoying this party. He is not enjoying this party. La quarta frase és the nurse is working hard. La infermera treballa molt. The nurse is working hard, en forma negativa. La construcció correcta és the nurse is not working hard. The nurse is not working hard. And last but not least, la última, we are staying in a hotel. Ens allotgem, ens estem allotjant en un hotel. We are staying in a hotel. Quina és doncs la seva forma negativa? We are not staying in a hotel. We are not staying in a hotel. Ara, en el següent exercici, convertirem les frases en preguntes. You are seeing Jane tomorrow. Demà veuràs la Jane. Com seria, en pregunta, you are seeing Jane tomorrow. Are you seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Our teacher is teaching English grammar. La nostra professora ens ensenya gramàtica en anglès. Our teacher is teaching English grammar. En pregunta seria... Efectivament. Is our teacher teaching English grammar? Is our teacher teaching English grammar? La tercera frase, he is enjoying this party. He is enjoying this party. Is he enjoying this party? La resposta correcta seria, is he enjoying this party? La quarta frase és the nurse is working hard. The nurse is working hard. En mode interrogatiu seria... Molt bé. Is the nurse working hard? Is the nurse working hard?

I per últim, la nostra secció de False Friends. Avui el tenim un parell de False Friends nous. El primer és Avocado, que és advocat, no advocat, com hem vist abans, que era lawyer. Així doncs, Avocado in English és advocat en català. I si volguéssim dir advocat en anglès, com hem vist al principi del programa, és lawyer. El segon false friend és un adjectiu que vol dir blend. Podem pensar per proximitat amb el castellà que vol dir blando, però en veritat blend en anglès vol dir fat. El que més es coneix aquí és soso. Fat no ho fa servir gairebé ningú en català. Si volguéssim dir la paraula tou, faríem servir l'adjectiu soft. Així doncs, blend, soso i tou en català seria soft en anglès.

Bé, doncs això és tot fins avui. Fins aquí el nostre programa d'anglès d'avui. Soc la Gia Palau, this is OK Radio, and see you next week. Have a nice day.

història dels mundials a Com Ràdio. Suïssa 54.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim, això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se, però clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per Real Decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va trucar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i una debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri. You're nobody till somebody loves you. Amb 16 equips en competició es determinen, ha dit, 8 caps de sèrie. El Brasil, l'Uruguai, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Àustria, França i Turquia. Els dos caps de sèrie de cada grup no s'enfrontaran entre si i els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final. Hongria es presenta com la gran favorita per endur-se al Mundial. Després de no participar al Brasil hi coincideix una gran generació de jugadors que els darrers anys està causant sensació. Ningú discuteix la supremacia hongaresa, que es presenta a Suïssa com la selecció que cal batre. Alfredo Relaño, director del diari AS.
2: Hongria venia des de l'any 50 ganando a todo el mundo sin perder con nadie. Había sido el primer equipo en la historia, así como España fue el primero en ganar a Inglaterra fuera. Hungría fue, ya habían pasado años y el nivel de todos había subido, pero Hungría fue la primera que ganó Inglaterra en la propia Inglaterra, en Wembley. Ganó 3-6 en el año 53, en el que se llama de verdad el partido del siglo, porque el día siguiente el Times tituló The Match of the Century. O sea, ese es el auténtico partido del siglo, cuando ganó Hungría en Wembley, ¿no?
0: José Emilio Santamaría vesteix l'any 54 la samarreta de l'Uruguai, que arriba a Suïssa defensant el títol aconseguit 4 anys abans. Santa María recorda el domini hongarès a la dècada dels 50.
3: Era un equipo que llevaba 3 años sin perder, o sea que habían preparado el equipo para la Olimpiada y luego jugaron la Olimpiada, la ganaron y siguieron jugando los mismos jugadores. O sea que era una plantilla de 20 y tantos jugadores que se conocían como si fueran hermanos, ¿no? You're nobody till somebody
0: loves you. El periodista xilè Luciano Castro considera l'Hongria del 54 com el primer gran equip de la història.
4: L'Hongria del 54 fue el país que nos presentó, que introdujo el fútbol total, porque ahí nadie jugaba en un puesto fijo. Y acuérdate lo que le hizo a Inglaterra. Le fue en su propia casa, le dio una cátedra de cómo jugar fútbol, le ganó 6-3 y los ingleses quedaron totalmente molestos y avasallados. Dijeron, bueno, esto fue una casualidad, vamos a jugarle a Budapest. Y en Budapest le ganaron 7-1. Le dio otra cátedra de fútbol.
0: En la fase inicial es produeix el primer gran enfrontament del Mundial. Hongria es veu les cares amb Alemanya, que torna a una Copa del Món després d'haver estat readmesa per la FIFA. Amb una exagerada superioritat, els hongaresos golegen els alemanys per 8-3. El periodista alemany Jörg Wolfrum explica la clau d'aquella derrota. Tot respon a una estratègia premeditada del seleccionador alemany.
5: Alemanya justo havia perdido contra Hongria 3-8 en el fase de grupos y dejó una imagen que los húngaros pensaban ese equipo alemán, bueno, lo vamos a ganar fácil en la final. Al final, bueno, era todo una idea, un trick del director técnico Herberger, que en ese partido de fases de grupos no puso los mejores jugadores y, claro, perdió 3-8, pero se quedó tranquilo y encima sabiendo que, bueno, habían ahorrado algunas fuerzas.
0: Alemanya juga amb 7 reserves i amb la derrota contra Hongria aconsegueix evitar més endavant el Brasil i l'Uruguai.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut dels 20 cèntims per litre. Doble sinistralitat aquest matí a les carreteres catalanes. A l'AP2, a Montblanc, un xoc per encalç entre una furgoneta i un camió ha deixat 7 ferits, un de greu i 6 de lleus i un passatger mort per causes naturals no relacionades amb l'accident. D'altra banda, a la C63, a Brunyola, ha mort el conductor d'un turisme, un home francès de 46 anys, en una sortida de la via. Amb aquesta víctima ja són 66 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. I primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre i els dos homes van fugir corrent. Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata que les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny, més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
2: 107.0
0: FM.
5: Xurreria Velo.
6: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
5: Velo.
6: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
5: Velo.
6: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
5: Velo.
6: Vale, no t'ho perdis. No perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
5: Velo.
0: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
7: ¿Y qué le voy a hacer?
0: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas. Un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
6: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit, la carnicería de tu vida está en la avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617 88 98 82. Carnicería Yaguara.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Cunit.
2: Al 107.0.
3: radiocunit.org.

0: Esports amb Xavi Sandra. I com cada dilluns és moment ara sí d'endinsar-nos amb l'actualitat esportiva, com sempre ens arriba de la mà del nostre company en Xavi Sandra. Què tal, Estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume. Doncs aquí ja la meitat del Mundial ja disputat. Ara ja arriba la part bona del Mundial, que són els partits d'eliminatòria, o guanyes o te'n vas al carrer.
0: Sí, oi?
1: Sí, ara ja ve el bo. Si vols repassem una miqueta... Ja s'ha jugat un partit, els... clar, com hi ha més equips en el Mundial, fins l'últim any hi havia 8 anys, ara hi ha 16avos de final.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, ahir va jugar el Sud-Àfrica-Canadà, recordem que Canadà és un dels... Els anfitrions va guanyar en el minut 92-0-1, i això fa que Canadà arribi als quarts de final. Avui tenim 3 partits. Molt interessants, els 3 tenim... A les 7 de la tarda, bon horari, Brasil-Japó.
0: Sí.
1: Atenció, perquè aquí pot haver sorpresa, eh? Japonesos, ningú parla d'ells, però sempre són uns rivals que corren molt, són perillosos. A les 10 i mitja de la nit tenim una Alemanya-Paraguai, que Alemanya tindrà que passar, però bueno, ja veurem què passa. I a les 3 de la matinada, a l'horari after hour, tenim, diguéssim, el partit més igualat dels 3. A l'Holanda, a Marroc. Això són els partits d'avui. Demà què tenim? Demà tenim a partir... Estic buscant els horaris de demà, ja un segon,
0: sí,
1: que te'ls trobo. Sí. Demà, a 7 de la tarda, tenim un partit al Costa de Marfil, Noruega. No és un partit gaire interessant. 11 de la nit tenim a jugar a França, França-Suècia. I a la 1 de la matinada tenim... Espera, una matinada? No, espera. França-Noruega, el dia 1 de juliol, espera. L'estic buscant, eh?
0: Sí.
1: L'1 de juliol. 10 de la nit tenim... No. 3 de la matinada tenim l'anfitrion a Mèxic, que juga contra Equador. O sigui, els horaris són 2 bons, una a les 7 i una a les 10 i mitja de la nit, i un més dolent, que és a les 3 de la matinada.
0: Déu-n'hi-do.
1: Horari after hour. Les eliminatòries estan així. Tenim Alemanya-Paraguai, França-Suècia, atenció perquè podem tindre a la segona eliminatòria una Alemanya-França, Canadà ja que passa que es trobarà o a Marroc o a Països Baixos, i a la part baixa del quadre tenim Portugal-Croàcia, tenim Espanya-Àustria. Per cert, tots els partits d'Espanya en el Mundial seran a les 9 de la nit, perquè la primera del grup té l'avantatge aquesta d'horari. Tenim Estats Units-Bòsnia i Bèlgica-Senegal. I per l'altra banda del quadre tenim Brasil-Japó, Costa de Marfil-Noruega, Mèxic-Equador, Inglaterra-Congo, Argentina-Cabo Verde, Austràlia-Egipte, Suïssa-Argèlia i Colòmbia-Ghana. S'ha de dir que Argentina té un quadre molt fàcil, per arribar com a mínim fins als quarts de final, que li tocaria a Colòmbia. És molt, molt fàcil. O sigui que no té gaire complicat. No sé si has pogut veure algú del Mundial, Jaume, tu.
0: Alguna coseta, però molt per sobre, Crec que els horaris també déu-n'hi-do,
1: Sí, els horaris són molt macos. O sigui, són horaris que dius, mare meva, quin desastre. Recordem, avui, per la 1, el partit en obert serà el Brasil-Japó a partir de les 7 de la tarda. Serà el partit que donarà la 1. A les 10 i mitja de la nit, per la zona, a Boston, a l'Alemanya-Paraguai. I a les 3 de la matinada, per la zona, a Mèxic, tenim l'Holanda-Marroc. O sigui que són els 3 partits d'avui. Tenim més cosetes d'esports, home. Si te les estic buscant... Un segon,
0: Sí.
1: Si hem tingut motos aquest cap de setmana, el Gran Premi d'Holanda, amb victòria de Jorge Martín, no oblida del Mundial, perquè és el tercer 0 consecutiu del seu company d'equip Bezzecchi. Márquez va quedar setè, ha perdut alguns punts en aquest Mundial, i bueno, no era un circuit propi per ell, recordem que fa res, el van operar després de parar guanyar dues curses. També hem tingut un Fórmula 1, o sigui, en motor hem tingut un fotimer, el Gran Premi d'Àustria, amb victòria de Russell, i segona posició pel Max Verstappen. Tercer va quedar Kimi Antonelli, un Verstappen que amb el seu Red Bull pues, ha ressuscitat. Més cosetes a destacar, tenim, comença avui, comença Wimbledon, el Gran Premi de Wimbledon. Sense Alcaraz, que s'ha lesionat, i veurem aviam què és el que passa, aviam què és el que passa. Favorit Sinner, que recordem que va perdre sorprenentment a Roland Garros perquè va tindre que jugar a 38 graus i li va donar un cop de calor. I poca cosa més a destacar. En el bàsquet, avui comença la renovació del Barça de bàsquet, recordem que ha perdut la final de la Lliga i es queda un altre any en blanc, és el tercer any en blanc que es queda el Barça de bàsquet. Veurem aviam què passa, molts jugadors sempre que se'n vagin fora, aviam què és el que passarà, estarem molt atents. El futbol sala, el Barça va guanyar la Lliga, va guanyar el Pozo de Múrcia la Lliga de futbol sala després de dos anys, i per cert vam tindre la selecció catalana de bàsquet que va jugar contra Gran Bretanya, una amistosa al Nou Congost amb victòria de la Gran Bretanya per 74-76. I bueno, Jaume, pues, destacada del Mundial, que de moment tinc unes petites notes del Mundial.
0: Sí?
1: Sí. De moment les estrelles estan funcionant, Messi porta 6 gols en 3 partits, porta la mitjana de 2 partits. Molt bé també Vinícius, també Mbappé, Dembélé, Haaland, Kane, tots molt bé. Lamine Yamal una miqueta pitjor, recordem que surt a lesió i pues, està 2 mesos lesionat, no està encara al seu 100%. La gran sorpresa, Cabo Verde, que ha eliminat a Uruguai, recordem que està en el grup d'Espanya, sí. Ha empatat els 3 partits, o sigui, no guanya cap, però tampoc ha perdut cap. És, de moment, la gran sensació d'aquest Mundial. Veurem què farà les eliminatòries on li toca a l'Argentina. Després, els dos grans... El gran batacazo ha sigut... Ha sigut, com diríem, Uruguai.
0: Uruguai, no? Sí.
1: Sí, que tenia que ser candidat a arribar molt lluny, o com a mínim haver fet una Argentina-Uruguai a la pròxima ronda, i se l'ha ficat també molt malament el seleccionador uruguaià, l'argentí Marcelo Bielsa, que no s'ha pogut dotar el seu equip d'una estratègia digna per, com a mínim, guanyar els partits d'Aràbia. Guanyava el Cabo Verde, aquests 2 partits els tenia que haver guanyat i no s'ha pogut guanyar. Molt malament la imatge d'Uruguai, fotent patades a l'hora de 30 jugadors espanyols. I bueno, també del partit Uruguai i Espanya, molt malament el minut de silenci que va haver-hi per Venezuela. O sigui, desastre, la FIFA s'ho tindrà que fer mirar-ho. I bueno, i poca cosa més a destacar, ja.
0: Bueno, també el Tour de França, que ja el tenim a tocar, que passarà per aquí, per Cunit.
1: El diumenge passa per Cunit.
0: El dissabte, comença el dissabte, no? Per això, a Barcelona?
1: Comença el dissabte a Barcelona i diumenge passar per aquí. Recordem que a partir de les 9 del matí hi haurà talls. Ja estan informant tots els ajuntaments, tant el de Cunit com el de Calafell com el de Vendrell, que hi haurà talls i de 9 a 3 de la tarda no hi haurà circulació. Sé que per diumenge és un conyazo, perquè jo em vull anar a la platja, però bueno, tothom podrà... Tindrem el privilegi de veure ciclistes de primer nivell passant per les nostres carreteres davant nostre.
0: Sí, jo sí.
1: Que serà important. I, bueno, del Tour, destacar que ja faré la setmana que ve, parlarem del Tour i parlarem de les etapes més importants, de tot una miqueta, aviam què tal està el Tour aquest any.
0: Hi ha algun jugador a destacar, un ciclista a destacar del Tour?
1: Pogacar i Vinegar, que són els dos màxims favorits.
0: Qui?
1: Pogacar, que és el màxim favorit,
0: sí.
1: I Vinegar, el danès, que diguéssim que s'ha arribat la Pogacar, està un punt per sota, però bueno, mai se sap, una caiguda, un mal dia, una mica de febre, pot passar qualsevol cosa, i es pot quedar fora.
0: I d'aquí, de casa nostra, tenim algú?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Ningú a destacar.
1: Així, bueno, hi ha el Marc Soler, que és d'aquí de Pogacar, que diguéssim és... ajuda a Pogacar a guanyar el Tour, que potser hi ha alguna etapa, podria participar, podria fer alguna cosa, però poca cosa més, home, no hi ha... No hi ha molta cosa que triar.
0: Molt bé. Doncs en prenem bona nota. Doncs, Xavi Cendra, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, si de vol ens tornem a escoltar a la setmana vinent a la mateixa hora, d'acord?
1: Molt bé, una abraçada a tots i... Bueno, aquesta setmana no hi ha... No hi ha cap verbena, o sigui que tindrem una setmana tranquil·la a disfrutar de la platja, de les piscines i a disfrutar de l'estiu.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Home, una abraçada. Fins després.
0: Adéu-siau, bon dia. Bon dia.

0: I fins aquí l'actualitat esportiva, com sempre, de la nostra companya Anxa Vicendra, a través dels micròfons de Ràdio Cunit i, com no, des del ventilador, a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat.
1: Salut.

0: Segons els darrers estudis sobre consum de drogues, tant a Catalunya com a Espanya, l'alcohol i el tabac són les dues drogues més consumides per part dels adolescents, seguides de prop del cànnabis. En un anterior espai de salut ja parlàvem de l'alcohol, del consum d'alcohol entre la nostra joventut, però ens vam quedar a mitges. Avui reprenem el tema.
1: Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
0: L'alcohol i preferentment el seu consum entre els joves ens ocupa de nou. Saludem a Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Benvinguda de nou, Clara.
2: Moltes gràcies. Hola, què tal?
0: Quins són els conceptes erronis sobre el consum d'alcohol més habituals entre els joves? L'altre dia en parlàvem potser d'un, no? Que pensen que l'alcohol estimula. Sí, és cert?
2: A veure, l'alcohol realment és un depressor del sistema nerviós central. El que passa que actua sobre certes regions del cervell que inhibeixen el comportament i fa que es puguin donar conductes com una mica més atrevides, com pot ser ballar, lligar o fer bromes, i per això ho associen amb un efecte estimulant. Però realment, després d'aquest efecte, ve l'efecte depressor, que és l'efecte real.
0: O sigui, en principi hi ha una desinhibició,
2: sí.
0: Però després ve la depressió, no?
2: Sí, perquè realment és un depressor del sistema nerviós central.
0: I tu penses que són conscients del que veuen i de les conseqüències d'aquest consum als nostres joves?
2: Jo crec que no, que els joves no tenen una percepció de les conseqüències que pot tenir el seu consum d'alcohol. La majoria consideren que fan un consum normal i amb una freqüència insuficient com perquè els generi problemes, no? Llavors, clar, els joves veuen ja per patrons culturals molt arrelats a la nostra societat, que estan lligats a la cultura de l'oci, no? I a partir d'aquí, doncs, tenim, per exemple, els joves a partir dels 16 anys, en el que l'alcohol pot jugar un paper més facilitador de les relacions entre el grup d'iguals, i en canvi, en els més petits, doncs, l'alcohol doncs, té més a veure amb la pressió de grup, no? De vegades inclús de la pròpia publicitat, que juga un paper més important i no tant les relacions socials, depèn molt.
0: Sí, és que com tu comentaves, l'alcohol està molt arrelat culturalment al nostre país i és possible que tinguin fins i tot el referent de casa, no? D'haver-ho vist a casa.
2: Oh, i tant. Hi ha moltes famílies en les que el consum d'alcohol hi és present. Llavors, clar, això també pot ser un condicionant de cara a que els joves doncs, puguin iniciar-se en el consum d'alcohol.
0: I com podem saber si estem bevent massa? Si els nostres fills, ja que parlem ara, avui, de jovent, si els nostres fills beuen massa?
2: Home, si realment... jo penso que ens hem de fixar una miqueta no només en la quantitat de que es beu, que poden beure en un moment determinat, sinó realment si s'ha de tenir en compte el nombre de vegades que aquest nano doncs, pot consumir a la setmana... quin tipus de begudes està prenent, si realment això li està afectant en el seu dia a dia, en els estudis, o en el cas de que estigui treballant en la feina, o sigui, s'ha de tenir una visió global de quina és la situació d'aquest jove.
0: Ja que has esmentat els estudis, des de l'àmbit educatiu s'està fent algun tipus d'intervenció preventiva, Clara?
2: Home, i tant. S'han elaborat des de programes fins a webs, programes, hi ha alguns que funcionen ja fa anys, com per exemple un que es va elaborar per l'Ajuntament de Mataró, que es diu Drogues Què, que l'impulsen els propis joves. O sigui, es formen els joves a l'institut dels de quart d'ESO i aquests van intervenint en els que estan per sota d'ells, o sigui, amb els de tercer, segon i primer. O sigui, és un programa d'educació entre iguals. Hi ha programes de simulació dels efectes sota la conducció, sota els efectes de l'alcohol. N'hi ha webs molt interessant on realment doncs, s'aborden aspectes lligats al consum d'alcohol, com poden ser el PEP Info, la Clara Info aquí a Catalunya, i després molts ajuntaments disposen de tècnics de salut o de drogodependències que elaboren programes de prevenció de riscos associats en els que intervenen, evidentment, l'àmbit escolar i d'altres, com el lleure, el comunitari, etc. Hi ha molta cosa, realment.
0: O sigui que podem, això, podem buscar assessorament professional sense més problemes, de forma fàcil.
2: Hi ha molt, Realment hi ha molta informació i si has de buscar informació, tens molts llocs on anar-la a buscar.
0: Si un consum excessiu d'alcohol per ell mateix és un problema, i greu, no? Així de clar, no? Un problema i greu. No parlem de la barreja d'aquesta droga amb algun altre, no, Clara?
2: Sí. Amb això sí que s'ha d'anar molt de compte, perquè l'alcohol barrejat amb altres drogues doncs, pot potenciar els seus efectes o emmascarar-los. Llavors, és molt important anar amb compte a l'hora de fer segons quines barreges.
0: Bé, doncs, quantes coses més hem conegut avui en un anterior espai del consum d'alcohol per part dels joves? Algunes ja les coneixíem, altres potser han estat noves o, si més no, les hem recordat, però quantes coses, gràcies a la Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Ha estat molt interessant, Clara, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Salut amb Juanjo Junquera per a la xarxa Com Ràdio.
3: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
4: Ei, tens calor?
5: Sí, sí.
4: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: I'm not over all the messed up shit you said. I forgive you.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Sí, hi tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit.
0: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 29 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Davant la magnitud de la catàstrofe provocada a Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols, avui dilluns, a les 12 del migdia, es convoca minut de silenci davant de la porta de la

0: l'Ajuntament com a mostra de suport, solidaritat i respecte a les víctimes i a les seves famílies. Convidem a tota la ciutadania a sumar-se a aquest gest de condol per part també des de l'Ajuntament de Cunit. I al qual també se suma Ràdio Cunit. Però encara tenim més notícies. Cunit dona la benvinguda a la temporada estival amb una amplíssima i variada oferta d'activitats culturals, lúdiques i esportives dissenyades per fer gaudir a tothom, des dels més petits fins als més grans. Amb l'arribada del juliol, el municipi es posa en marxa amb una agenda imparable que combina tradició, moviment i oci al costat del mar. Aquest estiu no hi faltaran les cites imprescindibles que ja s'han convertit en un segell del nostre estiu. El cicle musical Nits Vol al Mar torna a portar concerts gratuïts a la plaça de turisme durant les nits de divendres per gaudir de la millor música sota les estrelles i les nits de glòria. Seguiran omplint les nits d'agost de cultura i espectacle a la plaça Jaume Vidal, una proposta ideal per compartir amb família i amics. A més, tornen els clàssics que tots esperem, el trenet turístic per recórrer el municipi de l'onzena edició del Fes Humor, la Fira d'Artesania del Passeig Marítim i les propostes de l'estiu a la biblioteca amb tallers i gincames pels més petits. Els nostres joves també hi tindran el seu espai amb el programa Estiu Jove ple d'activitats esportives i d'oci gratuïtes. I per descomptat, des de les sessions de ball, cross i ioga a la platja fins a l'esdeveniments destacats com la cursa nocturna de Cunit o la presència internacional del Tour de França. Us convidem a participar en aquesta programació pensada per tota la ciutadania, on Cunit és un espai ple de vida, música i moments per compartir. Vols tenir tota la programació al teu abast? Doncs a partir d'aquest dilluns ja pots passar a recollir el teu exemplar físic del llibret d'activitats. Passa per l'Ajuntament de Cunit o per l'Oficina de Turisme i emporta't la guia per no perdre't cap dels concerts, activitats, tallers i propostes familiars que hem preparat. I la policia local també informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, a motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera S31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complert de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, es recomanarà a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà doncs, per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quede aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. Jaume Cassanyes, per cert, va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista i ens recomana, doncs, aquesta experiència. En pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, en què serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i per als espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyaran a la ronda. També, doncs, qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer com el recordat Dicen i després amb el 424, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. Des de llavors, quan era un espectacle, ara, amb tot el que suposa, doncs, tenint presència per les firmes comercials en un dels aconteixements més televisats, el qual encara es fa més superlativa aquesta espectacularitat d'abans, a la qual s'incrementa, doncs, any rere any. I és que Cassanyes va cobrir 2 Tours de França, el 1976 i el 1977. I llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils, i aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda, doncs, durant gala de qui tenia, doncs, que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjar-se i passar les cròniques a les seves redaccions centrals. Ha canviat molt des d'aleshores. Els periodistes solien hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia i a l'allotjament que els hi proporcionava l'organització del Tour. Menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort en l'hotel. A l'acabar l'etapa devien, doncs, utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour perquè, doncs, hi havia carreres per guanyar l'exclusiva. Aquest any es va començar a cobrir el ciclisme pels diaris per casualitat. Doncs era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven coberts amb altres periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que van, doncs, a arribar a ser la seva gran passió. Recordem que el pròxim 5 de juliol, doncs, el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació. Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit... És un espectacle únic, recomana Cassanyes. El pas dels ciclistes és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic pels principals rondes ciclistes, Cassanyes recorda que un Giro d'Itàlia que entrava a Ljubljana, avui a Eslovènia, però llavors Jugoslàvia, a l'altre costat del taló d'acer de la Guerra Freda, doncs patien, doncs se'ls va segellar el passaport i el temor era que passaria, doncs, quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. El que si veien un segell de Jugoslàvia, doncs podrien tenir problemes, però per sort no se'ls va mirar el passaport. Recordem que el Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot la Nacional 340 i la C31, diumenge vinent. S'aixecarà el peatge de la C32 durant l'etapa de la Tarragona a Barcelona i es reforçaran línies de ferrocarrils de la Generalitat al cap de setmana. El Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot la Nacional 340 i la C31, diumenge vinent. El Tour de França tindrà afectacions a la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns 6 de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen uns 400 quilòmetres i impliquen una seixantena de municipis. El Grand Deport dissabte tindrà, doncs, estar una contrarrellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge, que coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges, comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment la Nacional 340 i la C31, i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i la del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, dia laborable. Les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, a la C17, a partir de la Gleva i a la Nacional 260 i diverses vies pirinenques. També es preveuen reforços de les línies de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Dijous, per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que hi haurà modificacions en els recorreguts dels autobusos interurbans. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un dispositiu molt diferent al que es va organitzar fa uns dies per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, ha assenyalat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa amb el titular d'Esports, Beni Álvarez, per donar detalls del pla de seguretat i mobilitat pel Tour de França, aquest divendres al Palau de la Generalitat. Ampliarem aquesta notícia a mesura que ens anem acostant a la data. D'altra banda, Cunit es prepara per viure en la Festa Major d'estiu 2026, plena de tradició, música i la gran competició dels mullats i dels cremats. El que Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran Festa Major d'estiu, Sant Cristòfol 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tornem a actualitzar, doncs, tota la programació d'aquesta Festa Major a mesura que ens anem apropant a les dates. D'altra banda, també recordem que Cunit ja té en marxa el nou dipòsit regulador d'aigua que funciona de forma automàtica gràcies a un parc fotovoltaic. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat, doncs, aquest passat dilluns en un nou dipòsit regulador al municipi de Cunit que es troba en un recinte elevat al nord del municipi, amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques i una superfície de 5.400 metres quadrats. Aquest és el 47è dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta. L'aspecte més rellevant, però, és que és el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa, ja que té la coberta un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars amb capacitat de generar un màxim de 200 kilowatts per hora, potència suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació d'electrocloració operin de manera completament autònoma. La construcció del dipòsit ha tingut un cost de 5,6 milions d'euros, impost cofinançat entre el CAT i l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons el president del CAT, Marc Brunet, aquest ha de ser el model a seguir del Consorci. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució de l'aigua implica aprofitar grans espais disponibles com les cobertes dels nostres dipòsits per desplegar-hi sistemes de producció energètica provinent de fonts renovables, ha remarcat des de Cunit. Per la seva banda, el gerent de l'ACA, Daniel Meronyo, ha assenyalat que la construcció del nou dipòsit forma part de l'estratègia per donar resposta a la creixent pressió sobre els recursos hídrics amb episodis de sequera més recurrents que obliguen a reforçar els sistemes existents i preparar-los per a noves exigències. La primera tinent d'alcalde de Cunit, Dolors Carreras, ha afegit que la infraestructura tindrà efectes molt positius al poble i als municipis del seu entorn, ja que augmenta les garanties de servei en els períodes de màxima demanda. En aquest sentit, Carreras ha assenyalat que, amb el nou dipòsit, el CAT disposarà d'aigua per garantir el servei a la zona de Cunit durant almenys una jornada sencera. Més notícies ens van arribar a través de la redacció del Cunit al dia i del ventilador. 15 anys de l'àrea metropolitana i la resta del país. El nostre alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, fa la següent reflexió, i és que Barcelona i l'àrea metropolitana van al seu aire i la resta del país ens sentim desconnectats i aquest no és un bon senyal. Aquest passat divendres es va celebrar un acte al Parlament de Catalunya per recordar el 15è aniversari de l'aprovació de la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona, una fita històrica que cal celebrar i recordar. Vagi per endavant que el reconeixement de l'encert d'aquesta llei i que els municipis que agrupen al voltant de la capital del país tinguin eines per gestionar els seus reptes i que es van dotar d'una governança que els permet compartir estratègies compartides. Barcelona és la capital de Catalunya i la seva àrea metropolitana és la locomotora que tira del país amb unes dinàmiques ben diferenciades de la resta de Catalunya. Fa temps que posem l'accent en aquesta diferenciació entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la resta del país. Creiem que estem arribant a uns nivells de diferenciació que posen en perill el mateix concepte de Catalunya. Denunciem públicament i creixem i creiem doncs que existeix una Catalunya a dues o tres velocitats que fa perdre coherència a una manera d'entendre la nació catalana. Barcelona i l'àrea metropolitana van al seu aire i la resta del país ens sentim desconnectats i aquest no és un bon senyal. Dèiem que fa 15 anys que l'àrea metropolitana de Barcelona té la seva llei i la seva governança, però cal recordar que el mateix dia el Parlament va aprovar una llei de vegueries que havia de donar governança a la resta de regions de Catalunya, com ho feia la llei de l'àrea metropolitana, però aquesta llei no es va tirar endavant. Barcelona i la seva àrea metropolitana avancen. La resta del país quedava paralitzada. Paralitzat, doncs, perquè la resta de regions del país existien, doncs, però buides de competències i governances, condemnats a seguir sent governats des d'un despatx de Barcelona. Centralisme tot curt. I és que aquí és on recau el problema de les dues velocitats. El mapa de Catalunya veu com una regió, l'àrea metropolitana gestiona els seus reptes compartits i la resta no ho podem fer. No podem condemnar el país a recrear les àrees metropolitanes com es vol fer per a la Tarragona, Lleida o Girona, recreant doncs un model centralista i centralitzat i deixar la resta dels municipis i comarques en uns llims. Catalunya juga el seu futur com a nació, com a comunitat aquí. Doncs volem i necessitem una capital de país i una àrea metropolitana potent i competitiva a nivell global, però aquesta capital i la seva àrea metropolitana no poden estar desconnectades del seu interland que hi dona tot el sentit i significança. Al Parlament celebren doncs 15 de, doncs celebren 15 de l'àrea metropolitana, però el que realment hauríem d'impulsar des del Parlament és la solució a la necessitat de governança de la resta de regions del país. Si no estem condemnats a dissoldre Catalunya en una gran àrea metropolitana mentre desertitzem doncs la resta del país. I es creu que hi ha consens, doncs cal relligar-lo i impulsar la governança regional de Catalunya, al qual si no doncs passarem en dificultats al futur d'aquest estimat país. Una reflexió que realitzava el nostre alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes. D'altra banda, també recordem que dilluns vinent, a 7:45 de vespre, se celebrarà la sisena edició del Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010 i des dels seus inicis el grup es va formar amb intenció de cantar a veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I l'empresa de la piscina Donades per Surf a Cunit defensa l'impacte per l'economia local. Segons el diari, Wave Garden exposa la potenciació del destí inclusiu a nivell immobiliari amb la revalorització de les propietats. I és que la companyia Wave Garden, que impulsa la construcció d'una piscina Donades per la pràctica de surf i un càmping anexa a Cunit, ha publicat un informe en el que assenyala que aquestes infraestructures generaran rentabilitats de 9 vegades el capital aportat i taxes d'unes internes de rentabilitat, el TIR, de fins a 178%. La TIR medeix la rentabilitat d'una inversió. És el percentatge de benefici o pèrdua anual que s'espera obtenir sobre el capital invertit. Wave Garden afegeix que, a més, suposa augments en el valor del sòl de fins a 10 vegades conforme al seu valor inicial. L'informe es publica després de que la Generalitat hagués permès i, a més, doncs, l'aprovació definitiva per al projecte de Cunit, pel que l'empresa ja podria iniciar els treballs de redacció i execució, i no ha especificat tot, doncs, i els calendaris. La companyia detalla resultats de les seves instal·lacions en el món que assegura té un impacte quantificable en el valor dels immobles, la rendibilitat dels inversors i l'economia dels destins. Defensa que les llacunes de surf estan passant de ser meres instal·lacions recreatives a convertir-se en una nova i potent categoria d'infraestructura immobiliària. I és que l'Ajuntament de Cunit va donar la seva autorització i defensa la seva inversió com un atractiu turístic que ha de situar el municipi en un mapa de destinacions atractiva. Tot i això, molts veïns, entitats i partits de l'oposició rebutgen la llacuna pel seu impacte sobre el territori i escassa sostenibilitat ambiental en una època de canvi climàtic i de períodes de sequera recurrents. En el document, Wave Garden assenyala que durant dècades els projectes immobiliaris a gran escala han tingut com a epicentre els camps de golf, centres equestres o balnearis. Considera que les llacunes de surf s'estan imposant com una alternativa de nova generació que no només funciona com a instal·lació experiencial d'alta gamma, sinó també com a actiu comercial independent, doncs, capaç d'impulsar l'afluència de visitants, el temps de permanència en el destí i l'augment del valor en tot l'ecosistema del voltant. Explica que la llacuna en Praia de Grama, per exemple, a Brasil, la primera urbanització privada del món construïda al voltant d'una llacuna de surf, ha amortitzat la inversió en 3 anys. Després de l'anunci de la inclusió de la llacuna de surf de Wave Garden, les 200 parcel·les residencials de la fase final que portaven anys sense vendre s'esgotaran en qüestió de mesos i es van vendre a un preu de 10 vegades superior al de les unitats de les fases anteriors. És un resultat similar al de la piscina de Beyond the Club, també a Brasil. És un complex íntegre surf-esport, el que integra surf-esport van estar amb un hotel de 78 habitacions, 9 restaurants, instal·lacions esportives d'elit, simuladors d'esquí i Fórmula 1, entorn del Wave Garden Cove més gran del món. La inclusió d'una llacuna de Wave Garden en un desenvolupament pot reduir significativament el risc de grans inversions. L'empresa obrirà instal·lacions a Coachella Valley, a Califòrnia, a Corea del Sud, al qual compta amb Wave Park, i a Virginia Beach, als Estats Units. Sobre l'impacte que assenyalen els contraris a les piscines donades, Wave Garden apunta que aquestes instal·lacions tenen un consum energètic 10 vegades inferior al de qualsevol altre sistema menor, i, doncs, amb necessitats de formigó, infraestructures preparades per l'energia solar i solucions de consum net d'aigües zero, el que permet desenvolupar una nova generació de surf parks amb una petjada ambiental significativament menor. Però encara tenim més notícies. Segons el diari, Russell Crowe escolleix Cunit per allotjar-se durant el rodatge de la seva nova pel·lícula. L'actor neozeolandès s'ha instal·lat temporalment a Cunit mentre participa en el rodatge de The Last Droid. L'actor neozelandès Russell Crowe s'ha instal·lat temporalment a Cunit mentre participa en el rodatge de Last Droid, una producció internacional d'aventures i fantasia que està gravant-se des de fa dies en una zona boscosa entre Sant Cugat del Vallès i Rubí. El 5 Range Rover grisos amb els cristalls tintats i matrícules italianes no han passat desapercebuts pels veïns de Cunit des de fa almenys cosa d'un mes. A primera hora del matí, surten d'una masia en una decidida i ràpida formació, al qual es pregunta qui va en aquests vehicles. És una comidilla que s'ha extès per tota la localitat. Són pocs els veïns que han reconegut a l'actor, tot i que ha acudit a un equipament esportiu de la localitat, a una guingueta de la platja i a una cafeteria a peu de carretera, a la 71. Cert que la seva imatge ha canviat molt respecte al que es mostra a la pel·lícula Gladiator, i la poblada barba i una gorra ajuden a l'anonimat. L'actor porta més d'un mes a Cunit. Els problemes pel rodatge de la pel·lícula en una zona boscosa a Sant Cugat del Vallès afectava per les restriccions a causa de la pesta porcina han ralentitzat el rodatge, i al maig la Generalitat va exigir mesures de bioseguretat i per això fa un parell de dies ha pogut, doncs, reemprendre's. La pel·lícula està dirigida per William Eubank i compta amb un ampli equip d'unes 300 persones. La història segueix a un vellet líder celta que lluita per protegir a la seva família i a la seva... i el seu poblat, en una trama ambientada en un univers de fantasia, on Crowe comparteix elenc amb Roger Leslie, Andreas Pitchman i Daniel Zobato. Els rodatges es desenvolupen als terrenys de l'Incasol, situats entre Sant Cugat del Vallès i Rubí, una zona que es troba dins de l'àrea afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La producció va tenir que adaptar-se als seus protocols després de que el passat mes de maig el Departament d'Agricultura exigís l'aplicació de mesures de bioseguretat per poder continuar amb les gravacions. Més enllà del rodatge, també han transcendit alguns detalls sobre el dia a dia de l'estrella de Gladiator. Segons explica el periodista Jaume Miranda, en el programa Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio, Crouf hauria escollit Cunit com a lloc de residència durant la seva estança a Catalunya, una decisió que ha sorprès per la distància respecte al set de rodatge. D'acord amb aquesta informació, l'actor estaria satisfet amb la vivenda escollida per no tant com els desplaçaments diaris, sinó per les retencions habituals de les carreteres. Per aquest motiu, hauria sol·licitat un helicòpter per arribar a realitzar els trajectes entre el seu allotjament al Baix Penedès i la zona de gravació al Vallès, extrem que ha sigut desmentit per una font propera al rodatge. La presència d'una figura de la talla de Russell Crowe, Cunit, ha despertat una gran expectació entorn a una producció que manté bona part dels seus detalls sota secret, però que ja s'ha convertit en un dels rodatges internacionals més destacats que acull Catalunya durant aquest any. Més notícies. El fiscal sol·licita prop de 10 anys de presó per intentar matar la seva exparella a Cunit. L'home hauria agredit en 3 ocasions en una arma blanca al coll i al braç. I és que gairebé 10 anys de presó és la pena que la Fiscalia de Tarragona demana per un home acusat d'intentar matar la seva exparella a Cunit. Quan la víctima estava dins del cotxe, la va agredir amb una arma blanca al coll i al braç. En l'escrit de l'acusació del Ministeri Públic s'assenyala que s'ha tingut en compte a l'hora de demanar la pena als agreujants de parentesc i de reincidència. A les seves conclusions provisionals, la Fiscalia qualifica els fets com una tentativa d'homicidi i demana una pena de 9 anys i 11 mesos de presó. A més, se sol·licita que durant 12 anys no pugui comunicar-se ni apropar-se a menys de 1.000 metres de la víctima. Així mateix, aquesta imposició de la privació de la pàtria potestat respecte als fills en comú, doncs hi fixa la responsabilitat civil en 480 euros per les lesions causades, 3.000 per les seqüeles i 10.000 pels danys morals. L'acusat va mantenir doncs una relació sentimental anàloga a la matrimonial intermitentment amb la víctima que finalitzà el 25 de juny de 2024. D'aquesta relació nasqueren diversos fills. La dona, en el moment dels fets, residia a Cunit. En el 2021, amb dos parts signaren un conveni regulador acostant doncs, acordant-se una guarda i custòdia compartida per setmanes respecte als seus fills, a començar a complir-se des de la ruptura definitiva fins al 9 de juliol d'aquest mateix any. Sobre les 10 de la nit del 20 de juliol del 2024, la dona, al veure que no estava al cotxe de l'acusat en el seu domicili de Cunit, on residia amb els seus fills, va tenir doncs, que decidir passar per la porta del domicili, moment en què l'acusat va sortir de la vivenda i es va col·locar al mig del carrer, impedint que la dona prosseguís el seu camí. En aquell moment va començar una discussió i forcegeig entre aquesta dona i la parella de l'acusat i la seva filla, i per aquests fets se segueix un altre procediment judicial. Una vegada finalitzat l'incident, la víctima es va marxar amb el seu vehicle per marxar-se del lloc. L'acusat es va dirigir a ella i, sense mediar paraula, doncs, de forma repentina i portant doncs, un objecte incisiu punçant, compatible amb una arma blanca, se li va clavar en diverses ocasions a la zona esquerra del coll i del braç. A continuació, l'encausat va agafar pel coll, pel cabell a la dona per treure-la del vehicle. I tot i això, doncs, no ho va aconseguir, ja que ella va aconseguir accelerar i fugir del lloc. Les lesions van trigar 10 dies en curar-se, de les quals dos van estar impedint doncs, per als seus ocupants, per les seves ocupacions, li impedia doncs, realitzar doncs, vida quotidiana. L'acusat es troba en presó preventiva des del 23 de juliol de 2024. L'acusat ja havia sigut condemnat per l'Audiència Provincial de Barcelona el 19 de desembre de 2001 a 10 anys de presó per homicidi per pena extingida el 2010. També el 19 de juny de 2013 pel jutjat del penal 8 de Sevilla per amenaces en l'àmbit de la violència domèstica, pertinença d'armes prohibides el desembre de 2011 pel jutjat del penal 3 de Tarragona i per conduir sense permís al febrer del 2020 pel jutjat de primera instància i instrucció número 1 del Vendrell. Encara tenim més notícies, i és que el club esportiu Millo Cunit torna a estar d'enhorabona amb la seva gran participació a la Bavaria Open 2026, al qual hi ha participat Marc Soldado, Tiana Álvarez, Lara Lucas, Alexia Quijada i Jun Mejías, el que ha quedat tercer per equips. Tota la informació a taekwondomillocunit.es. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès. el qual tenim les Olimpiades de la gent gran del Baix Penedès que han arribat al seu final. Banyeres del Penedès ha acollit la gran final d'aquesta primera edició que ha reunit els equips finalistes de Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva i Albinyana, municipi que s'ha proclamat campió. Durant la jornada, els participants han competit en proves de rummy cup, domino, parxís, petanca i bitlles catalanes, però el més important ha estat l'esperit de convivència, companyonia i participació que s'ha viscut durant tot el matí. Enhorabona, doncs, a tots els participants per fer aquesta primera edició un èxit i demostrar que l'envelliment actiu també és sinònim d'il·lusió, amistat i cohesió entre els municipis del Baix Penedès. També tenim jornada Balanç Elèctric 2025. Passem a l'acció, cap a un sistema elèctric resilient a Catalunya. L'Institut Català d'Energia, l'ICAEN, organitza una jornada de referència per analitzar la situació del sistema elèctric català i debatre els principals reptes de la transició energètica. Durant la sessió es presenten les dades més rellevants elaborades per l'ICAEN i s'obriran espais de debat sobre el futur del sistema elèctric amb una atenció especial al paper dels municipis i a les iniciatives que ja estan impulsant des del territori. Recordeu, avui, durant tot el dia, fins a les 2 del migdia, el districte administratiu de la Generalitat al carrer del Foc número 57 de Barcelona, a Montjuïc. I també et recorda el Consell Comarcal, doncs, la formació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció d'assetjament sexual i per raó de sexe? Et convidem a participar en la formació Prevenció i Intervenció contra l'Assetjament Sexual i o bé per raó de sexe. Una sessió pràctica per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Què hi treballem? Definicions i normativa vigent i les obligacions de les empreses. La prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. Procés d'inversió, investigació, protocols i actuació i intervenció. I preguntes habituals. Recordeu que aquest curs serà el proper 11 de novembre de 10 de matí a 2 del migdia a la sala Monestir de Santa Oliva, al carrer mossèn Antoni Paradís, número 47. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de la formació. Més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I també recorda que encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de construcció que continguin amiant. Termini de presentació fins al 2 de juliol. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant dels immobles i subvencions de les despeses de retirada, transport i tractament dels residus. Poden sol·licitar les particulars a comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i ens locals propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exaurir el pressupost disponible. Més informació i tramitació amb ajuts per retirar residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant a residus.gencat.cat. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Bon dia, el temps avui es presenta molt estable i assolellat a Cunit, amb alguns núvols alts o mitjos fins a mig matí, amb cel clar al centre del dia i amb alguns núvols llunyans a mitja tarda. I amb una temperatura que ha pujat de nit i avui hem fregat per primer cop aquest estiu la nit tròpica tòrrida amb 25 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 o 31, avui més aviat prop dels 30, prop de la costa, i més aviat dels 31 o per sobre a l'interior del municipi, amb una humitat i xafogó moderades. Ben feble i variable ara al matí, i amb cos moderats de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està rissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Per demà esperem un temps més esplèndid, sí que amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun nuvolal molt ocasional, i si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit, però en canvi tornarà a repuntar una mica més de dia, i estarà entre els 24, sobretot, de mínima aquesta nit, mentre que demà la màxima estarà entre 30 i 31 arran de mar, i de 32 a 33 a l'interior del municipi, amb una humitat força baixa i una mica de xafogó. Ben feble de mestral al matí i moderat, de garbí a la tarda, fins i tot pot arribar als 40 km per hora de com màxim, i això farà que demà la mar estigui més moguda, amb marejó al matí i maró a la tarda.

0: Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix la cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate tribu, salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, tate.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita.

0: on anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

I get high, I get high, I get high, I get high.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: d'estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Està escuchant Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Berrui, te tengo.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35,

0: tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM. La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficien d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podrien beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones en situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. N'ha parlat a la xarxa la Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona.
1: Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin. Ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs, tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
0: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'alt tribunal considera que el decret podria entrar en conflicte amb la normativa europea i ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. I el govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats venezolanes. D'altra banda, s'han confirmat 18 espanyols morts pel doble terratrèmol a Venezuela, 144 desapareguts i 12 persones espanyoles localitzades sota la runa. I avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
4: 107.0
5: FM.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Hola, molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, dimarts, dia 30 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Ahir l'Ajuntament de Cunit va guardar un minut de silenci en mostra de suport, solidaritat i respecte a les víctimes dels terratrèmols que han afectat Venezuela, així com a les seves famílies. Amb aquest gest han volgut doncs, sumar el condol i expressar la nostra solidaritat amb totes les persones afectades. Tenim moltíssimes més notícies per compartir amb tots vosaltres. I és que Cunit dona la benvinguda a la temporada estival amb una amplíssima i variada oferta d'activitats culturals, lúdiques i esportives dissenyades per fer gaudir tothom, des dels més petits fins als més grans. Amb l'arribada del juliol, el municipi es posa en marxa amb una agenda imparable que combina tradició, moviment i oci al costat del mar. Aquest estiu no hi faltaran les cites imprescindibles que ja s'han convertit en un segell del nostre estiu. El cicle musical Nits vora el mar, on torna a portar concerts gratuïts a la plaça de turisme durant les nits de divendres per gaudir de la millor música sota les estrelles. Les nits de glòria, seguint omplint les nits d'agost de cultura i espectacle a la plaça Jaume Vidal, una proposta ideal per compartir amb família o amics. A més, tornen els clàssics que tots esperem, el trenet turístic per recórrer el municipi, l'onzena edició del Fes Humor, la fira d'artesania del Passeig Marítim i les propostes de l'estiu a la biblioteca, amb tallers i gimcames per als més petits. Els nostres joves també tindran el seu espai amb el programa Estiu Jove, ple d'activitats esportives i d'oci gratuïtes. I per descomptat, des de les sessions de ball, cross i ioga a la platja fins a esdeveniments destacats com la cursa nocturna de Cunit o la presència internacional del Tour de França. Us convidem a participar en aquesta programació pensada per tota la ciutadania. Cunit és un esplai ple de vida, música i moments per compartir. Vols tenir tota la programació al teu abast? Doncs a partir d'aquest passat dilluns ja pots passar a recollir el teu exemplar físic del llibret d'activitats. Passa per l'Ajuntament de Cunit o per l'Oficina de Turisme i emporta't la guia per no perdre't cap dels concerts, activitats, tallers i propostes familiars que hem preparat. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 remandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, remandrà, doncs, i recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. Jaume Cassanyes, doncs, ens recorda aquesta gran fita del Tour de França. Doncs, a l'acabar l'etapa del Tour, havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció. I és que recorda els seus anys de periodista cobrint aquest gran esdeveniment. En pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, en el que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una evidència única per ciclistes i per als espectadors que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyaran la ronda. També qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. Doncs el Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot la Nacional 340 i la C31 aquest diumenge vinent, el que s'aixecarà el peatge de la C32 durant l'etapa de Tarragona a Barcelona i es reforçaran línies de ferrocarrils de la Generalitat al cap de setmana. El Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot, com dèiem, la Nacional 340 i la C31 aquest diumenge vinent. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns, dia 6, de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen uns 400 quilòmetres i impliquen una seixantena de municipis. El Gran Depart, dissabte, haurà estat una contrarellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge, que coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges, comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment la 340 i la C31, i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, a la C17, a partir de la Gleva i a la Nacional 260 i diverses vies pirinenques. També es preveuen reforços a les línies de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, on dijous, per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que hi haurà modificacions en els recorreguts dels autobusos interurbans, el dispositiu de seguretat mobilitzarà a 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un dispositiu molt diferent al que es va organitzar fa uns dies per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, ha assenyalat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa amb el titular d'Esports, Beni Álvarez, per donar detalls del pla de seguretat i mobilitat pel Tour de França, aquest divendres al Palau de la Generalitat. El pas del Tour de França amb un gran esport inèdit a Catalunya i que desperta gran expectació entre els aficionats al ciclisme, a l'esport en general i a gran esdeveniment, comportarà doncs un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat dissabte, dia 4 de juliol, diumenge, dia 5 i dilluns, dia 6, amb 64 municipis implicats, 61 per als quals se passa el recorregut i dels 3 que acullen la sortida de les etapes i 11 comarques. Els responsables del dispositiu assenyalen que els principals objectius són garantir el desenvolupament d'un esdeveniment esportiu internacional de primer nivell i vetllar per la seguretat dels corredors, els equips tècnics, els organitzadors i els milers d'espectadors que s'esperen tant a les sortides i arribades com al llarg del recorregut. Alhora també volen minimitzar l'impacte sobre la mobilitat i les afectacions a la ciutadania que no segueixi la prova. El conseller Álvarez ha destacat la importància d'aquest esdeveniment esportiu de primeríssim nivell, comparable amb molt poques competicions, i ha assenyalat que n'esperen un retorn econòmic molt superior als costos. Així ha indicat que el cànon que han pagat per acollir la Grande Boucle és d'uns 6 milions d'euros, i aquí caldrà sumar tots els costos associats, sobretot al dispositiu, mentre que n'esperen un retorn de més de 100 milions d'euros. Álvarez també ha reivindicat l'experiència de Catalunya organitzant proves esportives. En aquest sentit, s'ha desenvolupat un projecte de voluntariat que ha rebut un total de 7.536 sol·licituds per les tres etapes. Les restriccions viàries seran bàsicament diumenge i dilluns, ja que l'etapa de dissabte, una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, transcorrerà del Fòrum a Montjuïc i, per tant, l'afectació serà a la ciutat de Barcelona. El consistori ja ha detallat les restriccions previstes aquell dia, així com dijous i diumenge. Els talls temporals, desviaments i restriccions durant unes 5 hores de mitjana per tram, ja que s'activaran unes 3 hores abans del pas dels ciclistes i es reobriran una hora després, aproximadament. La segona etapa de Tarragona-Barcelona es disputarà en un diumenge de juliol, quan moltes persones busquen destinacions de costa i el govern demana a la ciutadania que tingui en compte les afectacions previstes. Concretament, hi haurà talls a la A7, a la Nacional 340, a la C31, a la BB-2041 i diversos accessos de la C32, la B24, la B23 i la C32 a l'entorn metropolità. Es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Com a alternatives hi haurà la AP7, la C32 i les rondes de Barcelona. També la Nacional 240 i la AP2, la C15, la A2, la C16, la A27 i la T11. En aquest cas, per desplaçar-se entre les comarques de costa i les de l'interior. Com a mesura extraordinària, s'aixecaran les barreres dels peatges de l'autopista C32 Sud per als vehicles lleugers durant les afectacions del Tour de diumenge. No es preveuen restriccions generals per als vehicles pesants, però sí limitacions específiques. El Servei Català de Trànsit preveu que la situació s'hagi normalitzat cap a les 6 de la tarda i, per tant, recomana desplaçar-se a partir d'aquella hora, sobretot per tornar a l'àrea metropolitana de Barcelona. El pla de mobilitat que es desplegarà entre el 2 i el 6 de juliol preveu reforços de les línies de ferrocarrils de la Generalitat, increments de la freqüència de les línies del Vallès, i dijous, per la presència i la presentació dels equips, i durant el cap de setmana es durarà la capacitat dels trens de Llobregat-Anoia i es mantindran els reforços cap a Terrassa i Sabadell. D'altra banda, hi haurà afectacions a la xarxa interurbana d'autobusos, amb canvis de recorregut i anul·lacions de parades al cap de setmana a l'àrea metropolitana. Dilluns hi haurà una afectació massiva a Granollers, on l'estació d'autobusos quedarà fora de servei durant bona part del matí, i talls de serveis a Osona i al Ripollès. Preguntats per les protestes del genocidi d'Israel a Gaza i que l'any passat van trasbalsar el desenvolupament de la Vuelta, així com altres eventuals escenaris que poguessin alterar el Tour, els responsables del dispositiu han respost que ara com ara no tenen detectat cap risc afegit per la prova. Recordem doncs que Cunit prepara l'organització per al pas del Tour de França per aquest pròxim 5 de juliol, on la ronda doncs hi anirà per la carretera C31, que quedarà tallada al trànsit des de les 11 del matí fins al pas complet de la caravana de l'organització dels ciclistes sobre les 4 de la tarda. Però les afectacions al trànsit al voltant de la C31 començaran a les 9 del matí amb els accessos a les carreteres i als laterals de la mateixa. L'Ajuntament recomana de planificar desplaçaments per evitar retencions o incidències. L'accés entre la zona de la platja i la muntanya s'efectuarà doncs a través del pas inferior de la C31 a l'Avinguda de la Font, que permetrà permaneixerà doncs oberta al tràfic local. La policia local controlarà la seguretat i l'organització de la prova perquè ningú pugui doncs quedar-se a cap zona i a la que es quedi aïllada del trànsit de vehicles durant la prova. Per als veïns de Can Toni, entre la C31 i la via del tren, de forma provisional, l'avinguda Sitges serà de dos sentits entre els carrers Avinguda Mediterrani i Carrer Foix, mentre duri el tall de circulació a la C31. I també el nostre poble ja té tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci del primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major amenitzat per el nostre company Guillem Estadella, el que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 del vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment les dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercabirra i chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte dia 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fogados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, a partir d'aquí al qual els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi, els veïns i veïnes, els quals podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, a la mítica nit de caburossos i sopar de germanor organitzat pels balls populars i de les grans cercaviles d'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar i el Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilleri, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb avaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest mantall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny, recull, doncs, el teu mocador oficial a l'oficina de turisme, de dilluns a divendres, de 10 de matí a 2 de migdia, màxim 2 mocadors per persona, unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I recordem també que aquest dilluns vinent, dia 6 de juliol, a les 7:45 del vespre, se celebrarà a la 6è Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010. Des dels inicis, el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu, doncs, consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I tenim una convocatòria del ple ordinari del Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual es realitzarà el proper dia 1 de juliol, aquest dimecres, a les 6 del vespre, la sessió ordinària del ple comarcal que se celebrarà a la sala d'actes del Centre Cívic l'Estació del Vendrell. Aquesta sessió és pública i no es transmetrà per streaming. Pel que fa a l'ordre del dia, es tractarà, doncs, el que seria l'aprovació d'actes de sessions anteriors, l'esborrany de l'acte de la sessió, també passada del 27 de març, amb aprovació, si s'escau, despatx d'ofici, amb renovació de càrrecs electes, renúncia a la presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Antonio Cancino Ronda i renúncia de la persona següent de la candidatura de Confluència, a la senyora Yolanda López, presa de possessió també del càrrec de consellera comarcal de la senyora Maria del Mar Torné Colom per aquesta mateixa candidatura. També renovació de càrrecs electes. Renuncia al càrrec de la consellera comarcal de la senyora Anna Janer Caral, que ho era per Esquerra Republicana, acord municipal, renunciant doncs de la, també les persones següents de la candidatura del senyor Daniel Arbiol i senyora Mireia Golventura, i sol·licitud a la Junta Electoral Central de la credencial de conseller comarcal a favor de la persona següent o d'aquesta mateixa candidatura. També tenim declaracions institucionals, part de resolució de la sessió, en procediments judicials, interposat per Ramondis Aigua Sau, tramesa d'expedient a jutjat doncs, contenciós administratiu número 2 de Tarragona, en ratificació del decret de presidència, de data 25 de març. També un expedient de conveni de col·laboració per l'assistència tècnica de l'àmbit d'urbanisme entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. Modificació del conveni vigent amb l'Ajuntament d'Albinyana i del Montmell per reducció i ampliació del servei, respectivament, amb ratificació del decret de presidència de data 10 d'abril. També anex de modificació del conveni de col·laboració per l'assistència tècnica en l'àmbit d'enginyeria industrial entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. Ampliació del servei a l'Ajuntament de Bellvei i ratificació del decret de presidència a data 21 d'abril. També aprovació inicial del projecte, actualització del projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3 als termes municipals del Vendrell i Albinyana, amb ratificació del decret de presidència de data 15 de maig. Pel que fa dictàmens, nomenament del senyor Gerard Colet Amanyer, representant a l'Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Penedès, amb aprovació si s'escau. També ordenança fiscal, taxa per l'expedició i tramitació de documents administratius, modificació de l'epígraf D, serveis de l'Oficina Tècnica Ambiental Comarcal, OTAC, i de control d'abocaments de les activitats econòmiques i incorporació d'una disposició addicional amb aprovació si s'escau. També projecte d'obres anomenat el projecte bàsic i executiu per les noves oficines del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb aprovació inicial. Si s'escau. També recurs de reposició presentat per Randomis Aigua Sau amb el decret de presidència pel qual es rebutjaven les factures número 24.166 i 24.156 de novembre i desembre de 2023 corresponents al contracte del servei d'explotació, conservació i manteniment de diversos sistemes de sanejament gestionats pel Consell Comarcal del Baix Penedès. Amb aprovació si s'escau. I compte també general de la Corporació de la Generalitat 2025, com també modificació de crèdit número 8 del pressupost 2026 mitjançant crèdit extraordinari, també amb aprovació si s'escau. També tenim conveni d'agrupació per a l'execució del programa Treball i Formació convocada amb anticipada 2026 amb 4 línies, Dona, PNP, PROC i Trans, amb aprovació si s'escau, part no resolutiva de la sessió amb seguiment de la gestió corporativa, donar compte dels decrets de presidència, donar compte dels acords de la Junta de Govern i també donar compte de la sentència número 524-2026 de 20 d'abril, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb sala contenciosa administrativa secció 5A en el recurs contenciós administratiu interposat per Aqualia S.A. contra la resolució 516-2023 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del 20 d'octubre de 2023. També donar compte del Pla d'Acció de Control Intern de l'exercici 2025 i de informe d'adequació de l'òrgan interventor. També pressupost exercici 2026, donar compte de l'informe trimestral de l'estat d'execució del pressupost vigent, de les obligacions pendents de pagament i del període mig de pagament a proveïdors, i també donar compte de l'informe sobre els límits del personal eventual i les retribucions del càrrec electe amb dedicació exclusiva, d'acord amb els límits i normes establertes a la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de base de règim local, segons la redacció donada per la llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. També propostes dels grups polítics per tramitat d'urgència, si s'escau, part impuls i control de la gestió corporativa i precs i preguntes. I no marxem pas del Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual doncs, també tenim jornada Balanç Elèctric 2025. Passem a l'acció. Un acte al qual va tenir lloc en el dia d'ahir, al qual doncs, l'Institut Català d'Energia organitzava una jornada de referència per analitzar la situació del sistema elèctric català i debatre els principals reptes de la transició energètica. Però també tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions i les empreses en matèria de prevenció d'assetjament sexual i per raó de sexe? Et convidem a participar en la formació Prevenció i Intervenció contra l'assetjament sexual i o bé per raó de sexe. Una sessió pràctica per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Recorda, el proper 11 de novembre, de 10 del matí a 2 de migdia, a la sala del monestir de Santa Oliva, al carrer mossèn Antoni Paradís 47. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia i diploma de formació. A més, també tenim recordatori el que encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. Fins al 2 de juliol, aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant dels immobles i subvenció de les despeses de retirada, transport i tractament dels residus. Poden sol·licitar-los particulars, comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i en nens locals, propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exaurir el pressupost disponible. Més informació i tramitació, amb ajuts per retirar residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant a residus.gencat.cat. I també tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Vols incorporar la perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa? Et convidem a participar en la formació Relacions Laborals i Selecció també de Relacions Humanes amb Selecció en Perspectiva de Gènere, una oportunitat per conèixer eines i estratègies que contribueixin a construir organitzacions més justes, diverses i competitives. Recorda, el proper 7 d'octubre, de 10 del matí a 2 del migdia, a l'Auditori Municipal de l'Arbós, al carrer de la Palma, número 2. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de formació. I si vols saber com pot afectar el plàter al teu municipi, el Consell Comarcal de Baix Penedès, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, organitza 4 sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar el plàter, el pla que ordena la implementació de les energies renovables del territori. Recorda, l'1 de juliol a les 6 de la tarda a Bellvei, al Centre Cívic La Patronal. El 2 de juliol a la Bisbal del Penedès, a 6:15 de la tarda a l'Auditori del Centre Municipal de Cultura. El 2 de juliol a les 7 del vespre a Llorenç del Penedès, a la sala de plens de l'Ajuntament. I també l'1 de juliol a Albinyana, a les 8 del vespre, a la sala d'actes de la cooperativa. Les ponències aniran a càrrec d'Àlex Medrano, d'Envolta Energia. Una oportunitat per conèixer la primera mà que preveu el pla, resoldre dubtes i entendre com pot incidir en el futur energètic del municipi i de la comarca. I si t'agradaria estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, i si tens ganes de descobrir món però no saps per on començar, l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ofereix un servei gratuït d'assessorament i orientació sobre mobilitat internacional. Demana cita i resol tots els teus dubtes amb professionals especialitzats que t'ajudaran a trobar l'opció que millor s'adapti als teus objectius. Recorda, dijous 16 de juliol, de 11 de matí a 1 de migdia, a l'Oficina Jove del Baix Penedès, trucant al 977 157 157, 977-157-157, o bé al WhatsApp 616-917-318, 606-917-318, o bé a baixpenedès@oficinajove.cat, també per missatge directe a Instagram. Anima't, doncs, al primer pas per conèixer món és informar-te. I també, si vols aprendre català o millorar-ne el nivell, al juliol comencen els nous cursos del Consorci per la Normalització Lingüística. Inicial 1 a 1.1, bàsic 1 i bàsic 2 en modalitat presencial. Si no has fet mai cap curs, el Consorci per la Normalització Lingüística, doncs has d'acreditar el nivell que tens abans del dia 22 de juny. Aportant un certificat equivalent, fent una prova, inscripcions, doncs, fins a l'1 de juliol. Més informació, inscripcions.cpnl.cat. I divendres passat es va viure doncs, una magnífica celebració comarcal de la Festa de l'Orgull, una jornada de convivència, respecte i reivindicació que va omplir els jardinets de bon ambient, participació i compromís amb la diversitat. Doncs volem agrair a totes les persones que hi van assistir, a les entitats col·laboradores i als professionals que van fer possible la xerrada col·loqui i totes les activitats programades.

0: Recorda, el 24 de juliol, el 18 de setembre i el 27 de novembre, de 4 de la tarda a 2 quarts de 7 del vespre, al Cap de l'Arboç. Un espai per resoldre dubtes, compartint vivències i preparar-se per una nova etapa vital des de l'amor, la presència i la igualtat. Inscripcions obertes. Consulta el codi QR del cartell, doncs, que trobareu en el Consell Comarcal del Baix Penedès. I arriba, doncs, la primera onada de calor de l'estiu, al qual es va activar el pla Procicat, doncs, des d'aquest cap de setmana passat, al qual s'esperaven temperatures molt elevades arreu del país, amb valors que podien superar els 40 graus centígrads en alguns punts de l'interior, al qual també es preveien nits tropicals i tòrides, especialment al litoral i prelitoral, el que pot ser que aquest cap de setmana es pugui repetir aquest mateix episodi, evitant, doncs, estar a l'exterior, les hores centrals del dia, hidrateu-vos sovint i tingueu cura dels infants, la gent gran i les persones amb malalties cròniques. El d'incendi és molt alt i qualsevol espurna pot tenir conseqüències greus. Molta prudència a prop de zones boscoses i en cas de veure foc o fum, truqueu-vos de seguida al 112. És un consell també que organitza el Consell Comarcal del Baix Penedès. I també recorda la convocatòria del concurs oposició d'una plaça vacant de tècnic tècnica mig del grup A2 de tècnica tècnica d'en joventut. Convocatòria mitjançant concurs oposició per la provisió amb caràcter funcionari de carrera d'una plaça vacant del tècnic tècnica mig administració especial grup A2 de tècnic de joventut i la creació d'una borsa de treball del Consell Comarcal del Baix Penedès. Més informació, doncs, al Consell Comarcal del Baix Penedès fins al 16 de juliol. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès organitza dues xerrades informatives sobre el procés de regularització extraordinària adreçades a persones que ja han iniciat aquest tràmit i que vulguin resoldre dubtes sobre la situació administrativa. Les sessions estan impulsades pel Servei de Primera Acollida per a Persones Nouvingudes i l'equip comunitari del Consell Comarcal i comptaran amb la participació d'una advocada especialista de la Direcció General de Migracions de la Generalitat de Catalunya. Recorda, doncs, que, a més a més, a banda de tot plegat, la setmana passada el Consell Comarcal del Baix Penedès també va celebrar a Cunit una nova sessió del Consell d'Alcaldes, un espai de treball i coordinació entre els municipis de la comarca per abordar projectes i iniciatives d'interès comú. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que han reculat una mica de nit, s'han situat en els 24 de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i podrà ser molt alta i està al voltant dels 31 a 32 graus amb una humitat moderada i xafogor notable. Vents en conjunt febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí moderat la resta del dia. Això farà que la mar hi hagi marejol més considerable de cara a la tarda. Per demà esperem un temps també molt estable, dominat pel sol i el cel clar, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i tornarà a estar entre els 24 i els 25, mentre que demà la màxima sí que es desinfla una miqueta i estarà entre els 30-31, amb una humitat en conjunt doncs, una miqueta més alta i ambient més xafogós. Vents febles amb una miqueta de mestral fins al mig matí i deixa loc la resta del dia fent que la mar hi hagi marejol.

0: A ver, la crema, la toalla, el flotador. ¡Ah! Y Radio Cunit.
1: Mójate con Radio Cunit.
2: Y ahora, los tambores.
3: Radio Cunit.
4: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Aquest estiu refresquet amb
9: Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit.

0: Radio Cunit, mucho bueno, 107.0, me gusta mucho Radio Cunit. Ok, let's go.
1: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
2: Cada dia, de 10 a 2, a Radio Cunit. El Ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
2: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
3: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
4: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
1: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
5: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
6: Uf, quina calor.
7: Doncs escolta el ventilador.
6: Tots els dies a Ràdio Cunit.
7: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
6: Amb Jaume Sens.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, aquest magazín matinal d'estiu, el qual, com sempre, intenta fer-te passar la calor. Fent girar les aspes d'aquest ventilador, que, com sempre, comença a caminar aquesta horeta i que ens acompanyarà en format magazín fins a 2:15 del migdia i empalmant amb el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Des de la vostra sintonia, tant de dia com de nit, aquí a Ràdio Cunit, com sempre. I des d'aquí, des del nostre ventilador.
3: El ventilador, el ventilador.
2: Des d'aquí, doncs, com no sempre, recordem, a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa! I no només tu, no només als nostres oients, sinó també a tots els conitencs i conitenques i a tota la gent que ens ve a visitar el nostre poble, tot el nostre turisteo que corre pels carrers d'aquí de Cunit. Clar que sí, som-hi!
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18 977-67-49-18
4: The telephone number is 977-67-49-18
5: Il telefono della radio è il 977-67-49-18
6: Para participar en directo, llama a Radio Cunit Telefono 977-67-49-18 977-67-49-18
5: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per emplenar i les nostres xarxes socials.
6: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Unit.
2: Busca'ns aquí, estuveràs com sempre. A la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfen, a la Vera Lévaro, a la Peli Fantasma, no, ja no la tenim, a la cançó del dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar el nostre sumari de continguts d'avui, dimarts, ja 30 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes al Ventilador.
7: Sumari.
2: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar les tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de Pagaria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia i a la resta de serveis de Rodalies i regionals. També connectarem amb la 11 per conèixer les combinacions guanyadores, aviam si tenim sort i engreixem la cartera. Com sempre, de la mà de Juan Coma, des de Tarragona. A més, també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diu un compte nocturn. I ens il·lustrarem, ens il·luminarem amb la cançó del dia, com sempre, de la mà de Núria Ruiz. A més, també esbrinarem quin és l'estat de les platges, a veure si tenim bandera vermella o bandera verda, de la mà de la nostra companya, en Josep Miró, eh? I a més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir el dia com avui, un 30 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. A més, també tindrem moltes més sorpreses. Maria Roman, a la qual, doncs, com sempre, ens ofereix l'actualitat pastoral del dia, doncs, a l'horari de les misses de l'Església de Sant Cristòfol de Cunit, les seves poesies i reflexions. A més, aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, de la mà de Gia Palau. També seguirem amb la història dels mundials de futbol, de la mà de la xarxa, i també altres sorpreses, com per exemple l'embada de Lidl, el Sabies Què, i moltes altres sorpreses més. A més, també tindrem els consells per poder portar millor la calor i, doncs, també viure aquest estiu aquí al nostre municipi. I doncs, com no, tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Nosaltres, doncs, en prendrem bona nota, ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre te'n donaràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i, doncs, com no, promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, Sí, senyor. A més, us posarem tots aquells temes musicals que més us agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes. I, a més, doncs, t'emportes numeret pel sorteig d'aquest divendres. Sí, aquest divendres tornem a fer sorteig, I la setmana passada no ho vam poder fer, perquè a més curteta, doncs, juntem la setmana passada amb aquesta, els números de l'anterior amb aquesta, per fer el nostre sorteig de premis, doncs, gentilesa dels nostres patrocinadors, com, per exemple, la Casa de l'Euro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'avinguda de Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'avinguda de la Font 62 a Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. També tenim la Joieria Castillo, amb aquest detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premi amb el carrer Montoriol número 32 de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per dona al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià número 18. La Marina, dos esmorzars al Passeig Marítim 147 local 2, a la primera línia de platja. I al bar La Pinya també tenim aquests dos esmorzars al carrer Conca de Barberà número 13. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe. A l'Adito, de la Diligència. Sí, sí, la Diligència, el que ens ofereix també dos vermuts aquí, a l'Adito de la Bodegueta. La Peixateria Cunit també ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo al carrer Empar Nadal. I també la Xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata per dues persones. Xurreria Belo, amb xurros, poles per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Belo, davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. A l'Anda Yoga Studio Cunit també una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria i Pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. La Carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I Pollo a la Brasa al Sol, també un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86. A més, també la Cova del Gorka ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. I al local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyaire, també un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. També la cafeteria Panaderia Núria ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. I al costat mateix tenim la Penya Bètica de Comarruga, també amb aquest sopar per dues persones amb entrepà i beguda. També, com no, la pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I a més, el Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. I el pollo loco, un lot de pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A l'avinguda Barcelona 159-161, local 2. A més, també una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda. I la discoteca Low també ens ofereix una invitació en consumició per dues persones a l'avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. La Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. I al Racó Dolç també una consumició amb estapa gratuïta al carrer Costa Dorada número 17, ja ho saps, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2, també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hoteladia, també un mega menú per dues persones, aquí a l'Avinguda Mediterrània i cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste gozarte el pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Ja ho saps, home? Busca, compara, i si te'l vas a un millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no t'ho veràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, a la qual, com sempre, doncs fa costat el nostre comerç local i de proximitat, i com no, també amb Cunit Vila Comercial i la FEC, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. Recordeu que el proper dia 16 de juliol, a les 9 de la nit, sortejarem també un fantàstic mega creuer per dues persones aquí a Ràdio Cunit, eh? Gentilesa de la FEC, també de Camaleon Travel, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. Ja ho saps, home, comprar a Cunit té premi. Més de 600 premis amb sorteig final. Fins al 15 de juliol tenim aquesta campanya de rasques. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. I a més també no tiris el mateix rasca perquè entraràs en el sorteig, com bé dèiem, doncs, d'aquest fantàstic creuer per dues persones. El sorteig es farà aquí, a Ràdio Cunit, a les 9 de la nit del 16 de juliol, dins del marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji. Caldrà respondre en directe. No t'ho perdis, sí senyor! Què més es pot demanar, eh? Des de la Ràdio Anticrisis, des de l'oficial del Paradès Marítim, tot a punt i preparat. I tant de dia com de nit, com sempre des d'aquí. Des de Ràdio Cunit. I tot això és el que ens separa, en el dia d'avui, el nostre ventilador. Som-hi!
0: Un cop d'ull als diaris.
2: I ràpidament anem a desgranar totes les notícies que fan referència als diversos rotatius del dia d'avui, dimarts, dia 30 de juny de 2026. Començarem pel diari de Tarragona, que enceta portada amb el següent titular. Drons per frenar els salts des de les roques a Tarragona. Pel que fa a seguretat, la Generalitat autoritza l'ús de la tecnologia per vigilar els punts més complexes. En fotografia de portada tenim el bus de Sant Pere que retorna a la Prioral mentre el seguici festiu l'acomiada. Reus, Sant Pere, fins l'any vinent. Reus culmina un any extraordinari amb l'esclat del seu dia gran de festa major. Pel que fa a infraestructures, Ferrmed demana 7.000 milions per les accions urgents en la xarxa ferroviària. Estem que el tram Tarragona-Barcelona col·lapsi si no es duplica. Pel que fa a la Costa Daurada, els municipis ultimen els seus dispositius pel tour. I pel que fa a la descarbonització, Front Comú per impulsar la reducció del CO2. També al panorama, el jutge Pedraz imputa 25 persones en el cas Leire. I a la capçalera tenim el CBT, que ataca a Iker Fernández. Jan Campeny se'n va al Valls. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que enceta portada amb el següent titular d'Educació. L'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. Els 900 euros de més de despesa pública per alumne des del 2021 no han servit per millorar els resultats. La Conselleria d'Universitats ha rebut 2.500 reclamacions per la prova de matemàtiques de l'ESPAU. I en fotografia de portada tenim els grecs que... El que s'inaugura amb un retorn als orígens. El que observem, doncs, al teatre grec, el que va recordar ahir els seus orígens, ara fa 50 anys, amb l'òpera de... Tres Rals, de Bertolt Brecht, en una versió dirigida per la gallega Marta Pazos, inspirada en l'esperit del teatre popular dels anys 70, quan va néixer el festival. Però encara tenim més titulars. La fi de les rebaixes fiscals a la llum i al gas encareixen el cost de la vida. La catalana OpenShip rep una injecció de 115 milions d'euros de fons europeus. I pel que fa als esports, el Brasil salva els mobles davant del Japó al minut 96. Amb un resultat final de 2-1. A la capçalera tenim la presidenta de la CEPI, imputada. La fiscal apunta a delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i malversació. A més, avui tenim el suplement Terres de Lleida. I ens recorda Pavarotti pel 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, on les entrades ja estan a la venda. Deixem el diari ara i ens endinsem amb el punt avui, el qual ens set de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya volvi una llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviunallibertat.cat. Amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem aquesta àguila imperial amb fons de barres i estrelles, la bandera dels Estats Units i el seu símbol. Amb la potència davant del mirall, els Estats Units arriben als 250 anys amb la seva hegemonia en disputa i afeblits per la polarització interna. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Lluís Simón rebassada. No hi ha vacunes contra la repressió. Arrenca el judici contra Vergés i Argimon, que afronten penes de presó per les denúncies de la policia espanyola. També tenim crònica d'Anna Serrano, els equilibris de la via Starmer, i crònica de David Portavella, nou escut anticrisi i decret d'habitatge. Pel que fa a l'esportiu, tenim remuntada del Brasil amb un gol en el minut 96, amb un 2-1. El Japó fa patir la pentacampiona que avança als vuitens. Però encara tenim més articles, com per exemple el de Dolors Sallés, Fermesa, astúcia i valentia. Jordi Cominal, què és Catalunya? Irene Casellas, neteja i cocció. Hermesen Dansola, la guerra que no veiem. Jordina Biosca, el puntatge. David Bueno, la distància invisible. I Jordi Molet, marca Espanya. A la capçalera tenim entrevista a Míriam de Bombandi, periodista i escriptora, a la que declara: ser pobre no és un delicte, però es castiga quin és. I pel que fa a referència a l'Observatori Municipal, marxem a Vilanova i la Geltrú, esperant els trens i l'hospital. Entrevistes a l'alcalde Josep Lluís Ruiz i a la cap de l'oposició, Conxi Martínez. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, a la que ens set de portada el xoc polític. Feijóo acusa a Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. El Partit Popular considera que el govern otorga la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats per afavorir el PSOE. I sembla, doncs, olorar-se una derrota. Replica, doncs, a l'executiu que retreu als populars que segueixen a Vox en la seva estratègia trumpista. D'altra banda, el jutge imputa la presidenta de la CEPI i a d'altres 24 persones per la trama Leire. I en fotografia de portada tenim aquesta forta rèplica a La Guaira mentre segueix la búsqueda a Veneçuela. A més, el Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual. El president haurà de pagar 5 milions de dòlars a l'escriptora E. Jean Carroll. A més, tenim entrevista a Gavi, el que declara: soc bastant paranoic i m'agobio en llocs públics. Pel que fa a instrucció, la terapeuta del sandic amagar com deixar-los. I 188 a Espanya, doncs ja són les morts per ofegament a les que ja es disparen. A més, el govern retirarà a poc a poc les rebaixes a la benzina. I seguim amb més rotatius, amb més titulars, amb més diaris. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb El Periódico de Catalunya. El que ens ha de portada amb el següent titular: nou vaixells d'última generació debuten aquest any a Barcelona. Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona. Una doble inversió pública i privada per valor de 75 milions permetrà descarbonitzar la infraestructura i consolidar-la com un hub més net i competitiu per les navilieres. En fotografia de portada tenim el Grec, que obre la festa del seu 50è aniversari. Una estilitzada revisió de l'òpera de Tres Rails de Break a càrrec de Marta Pazos inaugura el festival d'estiu. En fotografia de portada tenim aquesta vista del Teatre Grec ahir a la nit durant la representació. I pel que fa a tribuna, tenim el canvi amb Catalunya per Alberto Núñez Feijóo. Decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela també després d'una rèplica sísmica. Maria Corina Machado anuncia el seu retorn al país després del doble terratrèmol. Ens hem d'abraçar, plorar i passar el dol junts. També tenim la regularització, que rep 1 milió de sol·licituds i supera els plans del govern. I Pedraz imputa la presidenta de la CEPI i 24 persones més en el cas Leire. La taxa de graduació a l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya. i Badalona aprova el pla per convertir Can Ruti en un gran pol sanitari. També, doncs, a la BBVA tenim la reducció de la petjada hídrica, que ja és una qüestió de competitivitat. Això pel que fa a l'apartat d'economia. I, per últim, repassem El País, el que ens ha de portar amb el següent titular. Feijóo extén sospites sobre el cens de les eleccions. El líder del Partit Popular segueix l'estela de Vox i Ayuso i assegura que la llei de Nets busca fabricar nous votants. El govern sosté que les afirmacions són irresponsables. Els diplomàtics mostren la seva indignació davant les crítiques de dirigents del Partit Popular i Vox. En fotografia de portada tenim la tragèdia de la família veneçolana que vivia a Galícia. El matrimoni format per Adela Taberneiro i també Josvani Hernández, junt als seus fills, Lía Hernández i Ulises, van viatjar al seu país d'origen, a Venezuela, per una celebració on veïns de Marina Pontevedra, en els terratrèmols, els van sorprendre a La Guaira i segueixen desapareguts. En fotografia de portada, doncs, els observem, la família en el vol amb destinació a Venezuela. Però encara tenim més titulars. A Finlàndia, un referent educatiu europeu ofereix contractes fixes a professors d'infantil. Es busquen mestres espanyoles, 3.200 euros, casa i abonament de benestar. A més, el jutge cita com imputada el cas Leire Díaz a la presidenta de la CEPI. El govern reafirma la seva confiança a Belén Gualda. I la Fiscalia demana 15 anys per a l'exministre Fernández Díaz per Kitchen. També la Complutense suspèn un any a Monedero per assetjament a alumnes. I a la capçalera tenim el Mundial 2026, on Brasil pateix per guanyar l'últim minut a un Japó heroic. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les col·leccions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja són les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els treballadors de Walla Closure, l'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles, es manifesten contra l'ERO anunciat per la direcció. L'expedient afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, gairebé 200 persones s'han concentrat. Aquest matí, de fet, estan concentrades ara mateix al carrer Cid d'aquí de Vilafranca del Penedès, una concentració per manifestar-se, a partir de les 11 d'aquest matí. Es tracta d'una mobilització que se celebra dos dies abans de la fi del període de consultes entre empresa i representants dels treballadors. Recordem que l'empresa argumenta que es tracta d'una reorganització industrial que permetrà mantenir Olèrdola les funcions d'atenció al client, qualitat i servei tècnic, mentre que el comitè d'empresa denuncia que es tracta d'una deslocalització encoberta. Hem parlat fa una estona amb els representants sindicals que ens han explicat que hi ha hagut un apropament per part de l'empresa amb noves propostes sobre la taula, però es tracta de propostes que el comitè no es planteja acceptar de moment. Afirmen que seguiran negociant aquests dos últims dies que queden per finalitzar aquest període de consultes i no perden, en tot cas, l'esperança d'arribar a un acord que els pugui millorar la situació.
7: Gràcies, Caterina Tallón. Bon dia. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària d'emigrants que va començar el dia 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació regular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any podrien beneficiar-se a Catalunya. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària d'emigrants aprovada pel govern espanyol. Doncs coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en aquest procés de regularització i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit.
9: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
7: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
10: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
11: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit.
10: 107.0
2: FM.
12: Este verano, Ràdio Cunit te acompanya.
13: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
14: Está escuchando Ràdio Cunit, el 107.0.
2: Dexter Ferrui, tate.
15: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
10: De dia i de nit.
16: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
2: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
17: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona. Especialistas en casutadas, denominación de origen, IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Loren manda en el salón con 90... Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3,

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar la previsió ferroviària del dia d'avui, eh? Doncs, com no, per saber quin és l'estat de circulació a la nostra línia, la R2 Sud, que és la que para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, com sempre, i no parem de dir-ho, doncs, la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. També, dia complicat, amb demora que poden superar els 20 minuts. D'altra banda, a la R3, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, el qual es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona a Fabri Puig, a Puigcerdà. A la RL4, Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia entre Lleida Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari també de la mateixa línia. A Rodalies Girona, la RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana, Picamoixons. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més informació consultant horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que han reculat una mica de nit, s'han situat en els 24 de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i podrà ser molt alta i està al voltant dels 31 a 32 graus amb una humitat moderada i xafogor notable. Vents en conjunt febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí moderat la resta del dia. Això farà que la mar hi hagi marejol més considerable de cara a la tarda. Per demà esperem un temps també molt estable, dominat pel sol i el cel clar, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i tornarà a estar entre els 24 i els 25, mentre que demà la màxima sí que es desinfla una miqueta i estarà entre els 30 i 31, amb una humitat en conjunt doncs, una miqueta més alta i ambient més xafogós, vents febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que, com sempre, ens deriva de la mà de la nostra companya, Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom.
0: Què tal, doncs, quina cançó ens proposes en el dia d'avui?
1: Doncs avui és el Dia Internacional dels Asteroids.
0: Ah.
1: I posarem una cançó d'Il Volo que es diu Fragmenti d'Universo.
0: Oh, la, la, ay, no, prego, no, no. Como me piace, Il Volo, Fragmenti d'Universo. Déu-n'hi-do, bueno, doncs anem a escoltar-lo, a veure què tal, clar que sí. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies, com sempre, i si Déu vol ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà, un petonar a tothom.
0: Arrivederci. Adéu-siau, petons.
1: Adéu.

0: Ara sí, és el moment de conèixer doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Secs a la 11 amb la nostra secció del Cuponazo.
1: Un viernes por la mañana salí de casa.
0: Informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Sortejos del dia d'ahir i que passem a la passada a continuació. I comencem pel cupó diari, on el número premiat va ser el 544 00544 de la sèrie 18018. Aquest ha sigut el cupó diari. Ara passem a la Super 11. La combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 3, 20, 23, 26, 28, 31, 32, 38, 41, 43, 45, 47, 62, 64, 70, 71, 78, 80 i 82.
1: Ahora que tengo dinero, me quedo en cama.
0: La dupla de la 11. El número premiat ha estat el 7. El sorteig midia, la data premiada, la del 4 de gener de 1933 amb el 6 de trèvols. I el triplex de la 11. El número premiat ha estat el 293. 293. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Secs a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí el nostre cuponazo del ventilador de la

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Les platges estan operatives i a punt per rebre els visitants de la jornada d'avui, amb les platges degudament netes, tractades, i això sí, amb una situació marítima que avui es mourà una mica més que en dies passats. El vent serà feble amb una miqueta de mestral, de força 2-3 fins a mig matí, però girant cap a Garbí de força 3-4 amb cops de vent que poden superar els 30 o 35 km per hora a la tarda, i això farà que la mar avui estigui més moguda. Hores d'ara ja tenim marejol, i aquest anirà en augment de cara a la tarda, amb onades que poden superar els 40-45 centímetres a partir de mitja tarda. Compte que a la tarda podria ser que tinguem algunes banderes grogues a les nostres platges. De moment, obrirem aquest matí amb banderes verdes, però compte que a la tarda, amb corrent i amb aquest vent, la situació es pot complicar una mica.

I ara sí, és el torn de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimarts, dia 30 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujol Fit, situada a l'avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 38. Repetim, 977 69 27 38.

0: Sabies que...
1: A l'est d'Àfrica hi ha una enorme fractura geològica anomenada East African Rift. Aquesta esquerda s'estén al llarg de milers de quilòmetres, des de la regió del Mar Roig fins a Moçambic. El que està passant és que dues plaques tectòniques s'estan separant lentament, a una velocitat de pocs mil·límetres o centímetres per any. Pot semblar insignificant, però les plaques tectòniques tenen una força immensa. Durant milions d'anys, aquests moviments podria continuar ampliant la fractura fins que l'aigua de l'oceà hi entri. Si això passa, la part oriental d'Àfrica podria acabar separant-se de la resta del continent i formar un nou oceà. De fet, alguns senyals d'aquest procés ja són visibles. Hi ha volcans, terratrèmols freqüents i grans valls allargades que indiquen que l'escorça terrestre s'està estirant. És fascinant pensar que els continents no són estructures fixes. Els mapes que coneixem avui només representen una instantània temporal de la història del planeta.

Εφεμέριδες. I ara sí, és el torn de conèixer, doncs, les notícies més destacades que van succeir del dia com avui, un 30 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem, atenció, a l'any 296, a què comença el pontificat de Marcel·lí I, que durarà fins al 25 d'octubre del 304. Déu-n'hi-do, eh? A partir d'aquí comencem avançant i saltem molt i molt i molt endavant, arribant ja al 1311, a Ulm, al que s'inicia la construcció de la catedral de Ulm. Ciutat situada a Landa, Baden-Württemberg, Alemanya. Bé, doncs, a partir d'aquí seguim avançant, arribant al 1409, on l'exèrcit catalano-aragonès derrota les forces del jutjat Arborea a la batalla de Sedori, a Cerdanya. I del dia com avui de l'any 1520, a Mèxic, Hernán Cortés i les seves tropes fugen de Ciutat de Mèxic després de dies d'assetjament. El 1668, un grup de conspiradors reunits a Chesterfield, al comtat de Derby, van preparar el derrocament del rei Jaume II i la seva substitució per la seva filla Maria i el seu marit Guillem d'Orange, protestants, per atacar el perill que representava una dinastia catòlica a l'Anglaterra anglicana. Arran d'aquesta revolució, anomenada gloriosa pels defensors dels drets del Parlament i contraris a l'absolutisme dels Whig, Guillem d'Orange va signar el Bill of Rights al desembre de 1689, que atorgava al Parlament el dret de vot de contribucions a la llibertat d'expressió. D'aquesta forma, la monarquia absoluta va deixar pas a la monarquia constitucional. I a partir d'aquí, doncs, arribem ja al 1703, a Ekeren, envers a Flandes. L'exèrcit borbònic venç vers els austracistes a la batalla de Ekeren a la Guerra de Successió Espanyola. Allà s'hi passa el mateix demà, amb la selecció espanyola contra Àustria, eh? Borbons contra austríacs. És una conya. Seguim, doncs, per més notícies, ara ja arribant al segle XIX, on el 1858 a Espanya s'inicia el mandat de Leopoldo O'Donnell Joris com a president d'Espanya. I el 1860, a Ciutat del Vaticà, es publica a la Santa Seu el primer número de l'Observatori Romano. L'any següent, l'inici de la revolta de Llotja. També anomenada Revolució del Pan i del Queso, eh? Però seguim, doncs, per més notícies, arribant ja al 1876, al que s'aprova una Constitució espanyola. I a Sèrbia es declara la guerra a Turquia. I ja al segle XX, el 1905, s'anuncia per primer cop la teoria de la relativitat especial. Tres anys més tard, Kreide Krosniak, a Sibèria, tenim l'esdeveniment de Tunguska, l'impacte d'un cometa sobre la Terra. I el 1914, a la Índia, Mahatma Gandhi és arrestat per primera vegada per les tropes britàniques. El 1927, a Espanya, es crea el monopoli del petroli espanyol. I el 1934, a la nit dels ganivets llargs, autoritzada per Adolf Hitler, promou els assassinats i arrestos dels principals dirigents de les Sturmbewegung, les SA.

Democràtica d'Alemanya, la RDA unifica les seves economies pocs mesos després de la caiguda del mur de Berlín. El marc de l'Alemanya Oriental es converteix en marc alemany en termes paritaris. I quatre anys més tard, la Generalitat de Catalunya reconeix oficialment la llengua de signes catalana. Això passava el 1994. I 10 anys més tard, el 2004, a Iraq, els Estats Units lliuren a la justícia iraquiana Saddam Hussein i 11 dirigents més del règim baasista. També la sonda Cassini-Huygens travessa els anells de Saturn i envia les primeres imatges. I el 2005, les Corts Generals d'Espanya aproven la llei del matrimoni homosexual, amb 187 vots a favor, 147 en contra i 4 abstencions. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir, doncs, tal dia com avui. Un 30 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

Pere Calders va néixer a Barcelona un diumenge 29 de setembre de 1912. Molts diumenges després, es convertiria en un escriptor català de referència i en l'autor de molts contes que guarden un lloc d'honor en l'imaginari col·lectiu dels catalans. De la seva narrativa, se n'ha dit que s'arrela la ironia i alguns l'han comparat a Edgar Allan Poe a l'hora d'agafar la ploma i fer allò que tan bé feia, escriure. Pere Calders va néixer a Barcelona, però va viure els seus primers 8 anys a Can Mauri, una masia de Polinyà, al Vallès Occidental. De la influència del seu pare i d'un mestre a la seva escola, en va sortir una vocació per a la literatura i per escriure. Als 14 anys ja va escriure el primer Arlequí, encara que es publicaria molts anys després. L'altra vocació de Pere Calders era el dibuix i va entrar a estudiar a l'Escola Superior de Belles Arts l'any 1929, a Barcelona. Durant els anys següents, treballaria com a dibuixant i periodista, alhora que col·laboraria amb Avalí Artís, conegut com Tisner, en el rellançament de la revista satírica L'Esquella de la Torratxa. El 1936 va publicar els seus dos primers llibres, el recull de contes El primer Arlequí i La glòria del doctor Larent, on ja s'intuïen les característiques de la seva obra, ironia basada en l'absurd, l'imprevist i l'atzar. Malgrat els temps difícils que corrien a Espanya, en plena època de preguerra civil, va viure una etapa molt creativa amb publicacions pròpies i col·laboracions en diverses capçaleres. Va ser cridat a files el 1937, a l'exèrcit republicà com a tècnic cartògraf, una experiència que li va servir per un nou llibre, Unitats de xoc. Però tots sabem com va acabar la guerra i després de passar pel camp de concentració de Prats de Molló, Pere Calders va exiliar-se a Mèxic, deixant a Catalunya una dona i un fill.

Des de l'exili, va seguir treballant pel desenvolupament de la consciència i la cultura catalana. Mostra d'això són les Cròniques de la Veritat Oculta, que van publicar-se l'any 1955 i per les que va ser premiat amb el Premi Víctor Català. Durant els 4 anys següents, publicaria Gent de l'Alta Vall i Demà a les 3 de la matinada. El compromís i l'enyorança de Catalunya eren majors i Pere Calders va iniciar els fascicles literaris, de periodicitat mensual i que ell mateix finançava per parlar de l'actualitat catalana. A més d'una prolífica etapa creativa, a Mèxic també va tenir-hi 3 fills, amb Rosa Artís, la seva segona dona i germana de Tisner. El 10 de desembre de 1962, la família Calders va tornar a Barcelona i l'autor va ser premiat amb el Premi Sant Jordi per la novel·la L'ombra de l'Atzavara, que s'allunya de la seva escriptura més habitual. L'any 66, però, tornaria a la seva línia de relats breus amb Ronda Naval sota la boira i una curta novel·la ambientada a Mèxic, Aquí descansa Nevares. Simultàniament a aquests llibres, practicava un periodisme de caire polèmic a revistes com Canigó i Serra d'Or. Per llegir més contes inèdits, els lectors van haver d'esperar fins al 1978,

0: Es va publicar La invasió subtil i altres contes, que va rebre diversos premis. El reconeixement popular massiu de Pere Calders arribaria aquell mateix any, el 78, quan el grup de teatre de Goll de Gom va escenificar alguns contes seus amb el muntatge antaviana.
1: Paleta de races, mirall de tots els filtres...
0: Calders va seguir col·laborant en llibres col·lectius i fent articles per a Canigó, Serrador, El Temps i El Diari Avui. Equiparava la literatura i el periodisme i en una ocasió va fer la següent declaració de principis. He viscut una monarquia que va caure, un parell o tres de dictadures, una república, una guerra, dos intents d'autonomia, un llarg exili, una transició democràtica amb restauració monàrquica i un espectacular triomf del socialisme. Sembla que, en una ocasió o altra, m'hauria d'haver estat possible de practicar el periodisme sense reserves ni pors. Doncs no ha estat així. L'any 1984 es va iniciar la publicació de les seves obres completes i dos anys després, el 86, Pere Calders va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Després d'una llarga malaltia, va morir la nit del 21 de juliol de 1994, a l'edat de 81 anys. El seu llegat literari, amb nombrós material narratiu inèdit, està dipositat a la Universitat Autònoma de Barcelona, que el va donar a conèixer gradualment. Encara ens queden, doncs, línies per llegir d'un mestre de la literatura catalana. Sort en tenim.

0: Aquestes vacances viatja amb nosaltres.
1: 107.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Conill.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Bonito.
2: Bar La Piña.
1: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
1: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
1: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
1: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
1: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
1: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
1: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
1: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga. Los encontrarás en la calle Víctor Catalán, número 3, en Comarruga. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
3: Churrería Velo.
4: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
3: Velo.
4: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Churrería com?
3: Velo.
4: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
3: Velo.
4: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
3: Velo.
5: Cafeteria Panadería Núria.
2: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán número 4, cerca del Riuet, en Comarruga. Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323, Instagram, Academia Bemol 9. Alero D32. Abierta a la inscripción. Academia Música Bemol 9.
6: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
7: El Santoral i aniversaris.
2: I ara sí, doncs és el moment de començar doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, eh? Xatuxates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Llau 14 sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va missa. Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i com doncs també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que doncs felicitar. Doncs ja ho saps, aquest és el teu espai, eh? Aquestes són les vies de comunicació directes, les quals, com sempre, us oferim a tots i totes, doncs, per si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres i deixar el vostre encàrrec, perquè, doncs, com no, des d'aquí, doncs, vulguem llançar aquesta dedicatòria, homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, declaració d'amor o el que faci falta a qualsevol persona estimada. Ja pot ser el pare, la mare, el iaio, la iaia, xatuxata o el que sigui. I al qual, doncs, com no, des d'aquí, posar-vos aquell tema musical que més us agradi, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censura. Seguit les posem totes i a sobre t'emportes numeret al qual entres al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte Quilòmetre Zero. Com ha de ser, sí senyor! I quan l'ordenador ens ho permeti, perquè s'està penjant, doncs repassarem doncs, el que seria a les vies de comunicació directes, a les que són aquestes i estan ben obertes. Som-hi, doncs!
3: The telephone number is 977-674918.
7: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
3: Il telefono de la ràdio è il 977-674918.
8: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
3: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com només també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
8: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
2: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del dia, que com sempre tu ets el protagonista i sobretot en el ventilador, el vostre magazín estiuenc, al qual com sempre en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple aquest sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros de la Casa de l'Oro, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, també la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, també el seu llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell, els talls de cabells per a mà o rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona de la peruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Pales 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut per dues persones de l'Olivo, també, doncs, com no, els vermutacos de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Passateria de Cunit, també tenim el suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la xureria Velo, també aquesta sessió d'Ananda Yoga Studio Cunit, la sessió de yoga o massatge. També tenim la braceria hípica de Cubelles amb aquest vermut i braves per dues persones. I la carceria Jaguara, mig quilo de carn picada. A més, també el pollo a la brasa al sol, aquest pollastre a la brasa a l'avinguda de la Font. I a més, també, com no, la cova del Gorka amb aquest vermut per dues persones. El local social a Castell, un sopar per dues persones. I també, com no, el bar Casa Carminya de Castanyaire, un menú per dues persones de dimarts a divendres. La pizzeria Nanà, una pizza per dues persones. I com no, també la cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar també per dues persones, com també un sopar a la penya bètica de Comarruga, un sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles i també aquest esmorzar per dues persones del Saborea. El lot de regals del Pollo Loco, consistent també amb el pollastre a l'ast, les patates al caliu, l'ampolla de vi, el pa i l'aioli, i com no, la discoteca L'Ou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones, la girada de l'Arbós, una invitació per dues persones i el Recodols també, una beguda i refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones i la Dinàmica Club Atletisme, doncs aquests 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hoteladia, un megamenú per dues persones també, a l'Avinguda Mediterrània cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. I al Museu del Ferrocarril també una invitació per dues persones. Què més es pot demanar, eh? Sí senyor, sí senyor! I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui, dimarts, dia 30 de juny de 2016. Volem felicitar a Santa Adela, Adília, Adolfo, Agabador, Alpiniano, Algrídico, Andrónico, Apolo, Basilides, Beltrán, Cayo, Donato, Emiliana, Ladislao, León, Lucilia, Marcial, Marciano, Ustiano, Otón, Pedro Lí, Ramón Lí, Teoboldo i Vicente Doyen. Moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Per tots ells, moltíssimes felicitats. I, doncs, com no, abans que res, i de passar encara més peticions, anem a intentar localitzar una persona a la que és el seu aniversari. Es diu Dioni Casquet. Bé, doncs, anem a buscar-la, aquesta persona a la que avui és el seu aniversari. No és el Dioni de tu sabe, mi papi, la noche me confunde. No, no, no, no, és una altra, és una altra, eh? A veure, un momentet que agafem el nostre telèfonotron, que tenim algun altre contratemps, i intentem, doncs, fer-hi aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit i des del vostre magazín matinal el refrescant El Ventilador. A veure, tornem-ho a provar, que em sembla que no s'encuentra disponible. A veure si, ara sí, a veure si pot entrar per antena i el nostre telèfonotron ens ho disposa, eh? Atenció, perquè és Dionísia, eh? A veure, vaja, sembla que està comunicant. Tornem a provar, a veure, segon intent, a veure si ens pot agafar... Ara sí, d'una línia, a veure si podem parlar amb Dionísia Casquet, eh? A veure si ens agafa el telèfon, perquè avui és el seu aniversari i volem fer aquesta sorpresa en viu, en directe, a través
9: de... Se llama alguien de Tarragona, yo cojo.
2: Hola, buenos días, Dionísia, por favor.
9: Soy yo.
2: Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad?
9: Lo es.
2: ¡Felicidades! Estás en directo a través de los micrófonos de Radio Cunit en el espacio del ventilador, que como siempre va bien para pasar el calor. Y como no, un pajarito nos ha chivado que hoy era tu aniversario. ¿Sabes quién puede ser?
9: Sí. Sí.
2: ¿Quién puede ser?
9: Tony,
2: pues vamos a escucharlo.
10: Buenos días, Dioni. Que nada, me ha dicho, soy Tony, me ha dicho un pajarito que hoy era tu cumpleaños. Bueno, un pajarito llamado Facebook. Pero bueno, ya sé que hace años que no nos vemos, pero digo, bueno, pues voy a mandarle una felicitación desde aquí de la radio y dedicarle una canción. Y por tiempo que pase, espero que no te olvides nunca de los bocadillos de Tony. Venga, muchos besos y que pases un gran día.
2: ¡Oh!
9: ¡Hola, qué guay! ¿No? De los bocatas, de la fideuá.
2: ¿Ah, sí? ¿Qué bocatas te hacía? ¿Te hacía buenos bocatas o no?
9: Sí, hacía... Es que no íbamos de turismo, ¿sabes? Yo estaba en casa de un amigo en Cornellá.
2: Sí.
9: Que no le gustaba salir de turismo, uh-huh. Pero a Tony sí. Entonces, pues nada, preparaba los bocatas, yo hacía la ruta.
2: Ah, muy bien.
9: Y así que no íbamos.
2: Bueno, oye,
9: así que...
2: pues se tiene que repetir esto, ¿eh? Mira qué regalazo, y además también te va a dedicar un tema musical que ha interpretado él expresamente, de Tony Camaro, que se llama Is This Love, y además también te vamos a dar numerito para el sorteo de premios de este viernes, a ver si te toca algún premio, ¿eh? Te llevas el 255, ¿qué te parece?
9: Genial, yo es que estoy flipando.
2: ¿Sí?
9: Estoy flipando, sí.
2: Bueno, pues a ver si volvéis a recuperar la amistad, que hace tiempo que no os veis, ¿eh? A ver si volvéis un poco pues a hacer quedadas y hacer más viajes y más turismo, ¿eh?
9: Merece llamada. Yo ahora lo llamaré.
2: Claro que sí, pero antes que nada, escucha este tema musical que te dedica exclusivamente para ti y al que desde aquí también aprovechamos para felicitarte y desearte un feliz día y que por muchísimos años en vida nuestra, ¿de acuerdo?
9: Okay.
2: Ahí suena este tema musical. Is This Love de Tony Camaro, dedicado para ti. Besos y abrazos.

I seguim, doncs, repartint numerets. Atenció, doncs, perquè també s'emporta numeret Maria Maldonado amb el 256, amb el 257 Adolfo Andreu, amb el 258 Amador Sánchez, amb el 259 Jordi Martínez, 260 Dori Solís, 261 Toni Capdevila, 262 Àngels Lorca, 263 Ismael Hamjane, 264 Abdullah Hamjane, 265 Sofía Virginia, 266 Loli Sanchís, amb el 267 Dori Caballero, 268 el Pol Alcubell, amb el 269 Vanessa López. Amb el tema de la festa major, mullats i cremats, el que sona per tots vosaltres, des de la vostra sintonia, aquí, al Mantiró.

Visca la festa major de Conills, clar que sí, com ha de ser, mullats i cremats. Doncs ja amb aquest tema arribarem ja al punt horari de les 12 del migdia, des de la nostra sintonia, aquí al ventilador, creuant a l'equador del programa. Ja tens el teu mocador? Vés a l'oficina Turisme, que s'acaben. I donem el numeret també amb el 270 Eva de la Peña, 271 Zoe Gómez, 272 Fernando Gómez, 273 Encana Arcilaga, 274 Juan Pablo Rodríguez, 275 Josep Macià i amb el 276 Joana Paredes. Amb aquest tema, doncs, arribem al punt horari de les 12, com bé dèiem, doncs, donant pas als butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés de regularització extraordinària de persones migrades que va començar el 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones se'n podran beneficiar a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones relacionades amb aquest tràmit i ha emès prop de 380.000 volants d'empadronament. El tancament del procés arriba, però enmig d'un nou front judicial. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar la regularització extraordinària al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret aprovat pel govern espanyol podria entrar en conflicte amb la normativa comunitària. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. Coincidint amb aquest últim dia per presentar les sol·licituds i amb l'anunci del Suprem, el president del govern, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per afavorir la integració de persones migrants que s'ha acollit a la regularització. La campanya vol facilitar la convivència, combatre prejudicis i ajudar el seu encaix al mercat laboral. L'escoltem.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I Rosa del Vents, l'empresa que gestiona la casa de colònies de Palamós, on fa uns dies dos intrusos van fer tocaments a dues menors, admet que aquest episodi obligarà a revisar i reforçar els protocols preventius. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
3: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la casa de colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans a fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la casa de colònies de Palamós.
1: I Renfe recuperarà a partir de dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG11. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Aquestes vacances, viatja amb nosaltres. 107.0, de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

0: ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320. 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit. Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano a 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro. La Marina està morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

història dels mundials a Com Ràdio. Suècia 58.

0: 26 anys després de la creació de la primera Copa del Món l'any 1956, Jules Rimet mor a París a l'edat de 83 anys. L'anglès Arthur Drewy pren el relleu del dirigent més important que ha donat al futbol. Rimet encara ha tingut temps per decidir que la seu del Mundial de 1958 sigui Suècia, un país del nord d'Europa, modern, neutral a la Segona Guerra Mundial i que no n'ha patit les conseqüències. I el més important, disposa de 12 grans estadis per acollir una competició del màxim nivell. Tal com havia succeït uns anys abans, la tragèdia torna a tenyir els mesos previs a la celebració del Mundial amb un nou accident aeri. El 6 de febrer de 1958, el Manchester United torna a jugar una eliminatòria de Copa d'Europa a Belgrad. En una escala final a Múnich, un problema amb les ales de l'avió provoca que l'aparell s'estavelli en enlairar-se de l'aeroport. Perden la vida 8 jugadors.
1: Un jugador que se llamava Duncan Edwards, sobretot, que dicen que podría haber sido el mejor jugador inglés de todo el tiempo. Y el equipo, la selección inglesa, le faltan mucho a los jugadores. Y entonces no había demasiado expectación del público sobre este Mundial. Y Inglaterra también no tenía suerte.
0: Altres components de l'equip tenen més sort i salven la vida. Entre ells, Bobby Charlton, Bobby Foulkes i l'entrenador Matt Busby.

0: 16 seleccions participen al Mundial de 1958, dividits en 4 grups de 4 equips. Espanya, que tenia figures com Kubala, Di Stéfano, Luis Suárez i Gento, i també Itàlia, són les absències més sonades. Hongria es classifica, però no és ni l'ombra del superequip de 4 anys abans, amb els jugadors dispersats per Europa a causa de la invasió soviètica del 56 a Budapest. L'URSS participa per primera vegada en una Copa del Món. Alemanya i Suècia caminen en pas ferm cap als quarts de final. La campiona vigent i l'anfitriona es mostren com a clares aspirants a arribar lluny. Però una selecció desperta l'admiració del món sencer amb un futbol molt superior a la resta, el Brasil, que aquesta vegada no vol que se li escapi de cap manera la Copa del Món. Els brasilers, que venen de 2 fracassos consecutius, el 50 i el 54, comencen guanyant Àustria per 3-0, però empaten a 0 contra Anglaterra. Allà sorgeixen els primers dubtes i es pren una decisió arriscada. Un jove de 17 anys, desconegut per molts, entrarà en el partit següent contra l'URSS. Edson Arantes do Nascimento, conegut també com a Pelé.
1: Lo principal fue que Pelé era un desconocido, que es la desventaja que tiene Brasil después del año 78, de que los mejores jugadores van al extranjero, entonces ya los conocen. Pero en esa época, el Brasil 58, ningún jugador era conocido. Y principalmente Pelé era algo extraordinario, porque un muchachito que tuviera esa capacidad de jugar como un veterano, lo que hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, todo lo hacía preciso.
0: El periodista xilè Luciano Castro es descobreix davant de Pelé, que aleshores començava a despuntar al Santos, però amb escassa experiència a la selecció brasilera. L'aparició de Pelé, però, canviarà la història de la canarinha. Enrique Macaya Márquez, periodista argentí, ha estat present en tots els mundials des de Suècia 58.
2: Pelé havia debutat en un partit contra la Argentina, jugat en Brasil. Y entonces quedó definitivamente incorporado a la selección brasileña. Una selección brasileña modernizada en cuanto al apoyo de un médico psicólogo, como sabemos, en cuanto a poner mucho del acento en tratar de quebrar lo que sufría mucho en Sudamérica, porque tanto Argentina como Uruguay le ganaban los sudamericanos a Brasil, por allí teniendo menos capacidad futbolística, pero teniendo más temperamento, más fuerza. Brasil se sentía todavía inferiorizado, eran los negritos hasta que apareció Pelé, y pasaron a ser los negros, y los negros de verdad. I d'allí era cosa imparable.
0: Mario Lobo Zagallo va participar als Mundials de 1958 i 1962 com a jugador, vestint la samarreta del Brasil. El 1970 en va ser el seleccionador i el 1994 l'ajudant de l'entrenador.
3: Un pibe en qui tinha una magia nos pés, era un jugador completo, ele chutava de esquerda, de derecha, cabeceava muy bien. E tinha uma tranquilidade dentro da área como ninguém, apesar dos 17 anos.

0: El partit comença de manera frenètica. Babà avança al Brasil als 2 minuts i Fontaine empata als 9 per França. Però uns minuts més tard, els francesos tenen un greu contratemps.
1: En esta época no se podía, no había suplente, ¿no? Aunque un jugador era lesionado, no se podía cambiar. Y a las 28 minutos, Babá rompió la pierna de Jonquet y hemos jugado con 10 solamente. Y era ya difícil de jugar contra Brasil. Hemos marcado los 2 primeros goles que recibe el Brasil en 1958, porque ahora se dice que en esta época era fácil de marcar, pero el Brasil había jugado 4 partidos y no había recibido solamente un gol.
0: Ja amb superioritat numèrica, els brasilers passen per sobre de la selecció francesa i s'acaben imposant fàcilment per 5-2. El Brasil s'enfrontarà a la final a Suècia i tindrà d'aquesta manera una nova oportunitat per coronar-se campió del món.

0: El Brasil i Suècia s'enfronten en la final de la 6a Copa del Món. L'equip brasiler, amb Pelé i Garrincha al capdavant, es presenta com a favorit, però encara pesa el desastre del Maracanazo. I d'altra banda, els suecs són anfitrions i, per tant, rebran el suport del públic. A més, fins a aquest Mundial, mai cap selecció ha estat capaç de guanyar un Mundial fora del seu continent.
1: Los suecos colocaron unos 100 metros de lona impermeable para que no permitisse un prejuízo major para la selección nacional brasileña. Y son cosas que jamás pode se entender. Y eso ocurrió, ¿no? No domingo a chuva já havia parado e o campo estava um pouco úmido solamente. Não houve problema com a cancha pesada e nós outros ganhamos de 5-2, conquistando assim o primeiro título mundial para o Brasil.
0: Amb aquest inèdit gest d'esportivitat per part dels suecs, es disputa una final que el Brasil guanyarà amb molta facilitat, tot i que els anfitrions es posen per davant amb un gol als 3 minuts. Més tard, dos gols de Babá, dos de Pelé i un de Zagallo certifiquen una victòria aclaparadora, 5-2.
2: Foi muy fácil. Empezou com la Suecia marcando el primer gol del partido. Pero Didi pegou la pelota adentro del gol e foi andando e hablando com os companheiros, e vamos ganhar tranquilamente o partido, somos muito melhores que eles. E impuso o jogo. Chegou a marcar 4-1, aí Suécia fez um gol, aí o Brasil marcou o quinto. Muito fácil mesmo, foi um partido fácil.
0: El francès Just Fontaine, un cop eliminat del Mundial en les semifinals, presencia la final des de la graderia al costat dels seus companys i queda meravellat en observar el que és capaç de fer Pelé amb només 17 anys.
3: Tenía mis problemas. Cuando juega no se puede mirar completamente al jugador. Pero en final era en la tribuna. Y he visto Pelé lo que hacía con 10 y 6 y 7 años. Era un milagro.
0: El Brasil ja és per fi campió del món. És el primer mundial del país que millor practica el futbol, tot i no haver-lo inventat. De la seva banda, França ha derrotat per 6-3 Alemanya al partit pel tercer i quart lloc, amb 4 gols més de Just Fontaine. Fontaine, d'aquesta manera, acaba com el màxim realitzador del torneig amb 13 gols en 6 partits, una marca que avui encara consta com el màxim nombre de gols anotats en un mundial.
3: Cada mundial creo que será batido, pero ahora soy como el vino de Bordeaux, ¿sí? Más estoy viejo y más parece difícil de superar este récord.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76.

977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Beneficis i riscos del bany a les platges, que ja ve de gust apropar-se a qualsevol de les nostres platges, doncs tingueu en compte a l'hora del bany, també a l'hora de prendre el sol, però fins i tot a l'hora del bany, que hi han uns i altres beneficis i riscos. En començàvem a parlar fa uns dies, però vam deixar-ho per manca de temps. Doncs rematarem el tema avui, beneficis i riscos del bany a les platges.
1: Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
0: Jordi Tor és tècnic del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Torna a ser amb nosaltres, en Jordi. Què tal?
2: Què tal? Com estàs?
0: Ho deixàvem just a l'hora de la picada de la medusa.
2: Sí.
0: No, esperem que no ens piqui, eh?
2: No, esperem.
0: Però vaja, és com la por ara mateix dels banyistes, no, Jordi?
2: Bueno, no cal tenir tanta por, simplement anar amb... Seguim els consells que us donarem ara, no?
0: Sí.
2: Penseu que, bueno, recordar que les meduses són animals invertebrats, quasi transparents, que viuen flotant en el mar i tenen unes cèl·lules urticants que utilitzen per capturar preses, ells, mai per atacar. Últimament sembla que hi ha més meduses a les platges per diversos factors, que no entrarem, però a lo que anem, per a la, que és la nostra salut, diguem que la picada de medusa es produeix amb el contacte amb els tentacles de la medusa dins o fora de l'aigua, teniu en compte, i es produeix una sensació molt similar a la d'una cremada, dolor que pot durar uns dies, fins i tot setmanes. Provoca una erupció a la pell, com hem comentat abans, que pot reaparèixer durant diverses vegades. Han de tenir present que una persona que ha patit una picada de medusa queda sensibilitzada. Això vol dir que una segona picada podria donar una reacció encara més greu.
0: Ah, sí? O sigui, és allò de no n'has tingut prou amb una, que la segona encara és pitjor.
2: I una tercera pitjor encara, sí. Quedem sensibilitzats.
0: Escolta, i de tota manera, si no hem pogut evitar la picada, què cal fer?
2: Sí, es pica, sobretot no per... mantenir la calma, sobre anar al lloc de socors, que tinguem més proper.
0: Sí, que a més ara n'hi han pràcticament a totes les nostres platges i forces.
2: Exacte. Sí. Un altre dia parlarem d'això. I què passa? Que podem picar-nos unes meduses i no trobar un lloc de socors, o bé que estiguin fora del servei. Llavors, el primer de tot és no fregar la ferida de cap manera, ni en sorra ni en la tovallola. S'han de retirar les restes dels tentacles adherits a la pell, si en queden, amb pinces o guants, mai directament amb els dits. S'ha de desbandir la zona afectada amb aigua de mar, mai aigua dolça, perquè l'aigua dolça reactivaria més la picada. Perquè disminueixi el dolor, hem d'aplicar vinagre a la zona afectada o bé aplicar fred. Pot ser una bossa de gel, sempre gel embolicat, a no ser que sigui gel amb aigua marina, que llavors no caldria embolicar-ho, durant uns 15 minuts, més o menys a la ferida. En cas de que reiterés el dolor, doncs un altre 15 minuts, així, en períodes intervals de 15 minuts. Si el dolor persisteix, això que t'he dit. I una vegada hem passat tot aquest tram de curació, diguem, dels primers auxilis que podem donar a la curada, després ha de fer una desinfecció de la ferida amb un antisèptic, perquè ens trobem de que després infecta la ferida, ja no sigui, però sí que després aplicar-hi un antisèptic per desinfectar la mateixa ferida, fer el mateix tractament que si fos una cremada. Es poden presentar persones amb riscos addicionals, pensar-ho, com hem dit abans, una segona picada és pitjor, pues, nens i nenes també tenen més sensibilitat, persones que tenen antecedents al·lèrgics com atòpia o asma també tenen més reacció, no? O les persones amb afeccions cardiovasculars i el que hem dit abans.
0: Molt bé. De tota manera, a part de les meduses, hi han més animalons al mar.
2: Podem ensopegar, sobretot, hi ha molts, però els que més incidència tenen aquesta, sobretot les meduses, que és l'estrella, i les picades d'aranya de mar o peix aranya i els eriçons de mar. Ens ho trobem en llocs diferents. Les aranyes de mar són uns peixos d'uns 30 centímetres de llargada que s'enterren a la sorra i deixen al damunt solament la crinera, que dic jo que és l'aleta dorsal, que té unes punxes que són verinoses. Els eriçons els troben sempre entre els rocalls, allà a les zones aquelles de roques. Els dos, tant les punxes de l'aleta dorsal com les espines dels eriçons, són verinoses, contenen verí i no ataquen, són animals que no ataquen, però si anem una miqueta despistats i confiar, es poden trepitjar i llavors sentin la punxada. Què podem fer? Bueno, és una trepitjada de dir que és una punxada molt dolorosa, llega fins i tot a entumir-se el membre que ha trepitjat això.
0: Caram.
2: Sí, sí, i fins i tot hi ha casos que poden produir necrosi o gangrenatge, o sigui, no es fa un tractament adequat, eh? Què podem fer, no?, en cas d'una picada?
0: Sí.
2: Sobretot, netejar la ferida, bueno, el mateix d'abans, serveis a l'ensocorrisme, que no en trobem i ens hem d'anar de seguida, pues, netejar la ferida amb sèrum salí fred, retirar la punxa amb pinces, mai l'agafem almenys dins directament, sempre amb pinces, i amb molta precaució perquè són molt fràgils, ens podria estillar i tornar a picar. Submergir aquest membre ferit, el peu, si generalment, amb aigua calenta en uns 45 graus entre 30 i 90 minuts. És molt important això, ja que les toxines s'inactiven amb la calor. Una vegada hem fet tot això, hem de mantenir el peu generalment en repòs i una miqueta aixecat, i, bueno, i desinfectar la ferida per evitar complicacions.
0: Escolta, doncs tenim un minut perquè sapiguem què podem fer per evitar tots aquests riscos dels que hem parlat.
2: Sobretot, localitzar el lloc de socors sempre que estem a la platja, on queda, i els socorristes. Cal observar sempre el color de les banderes, verd, groc o vermell.
0: Això. Vermell. Observem el color de les banderes i respectem-les, esclar.
2: Respectem-lo perquè el vermell va improvisar. Que quedi ben clar, groc sempre amb precaució i va improvisar en vermell, la juguem. No ho posen perquè sí. S'ha d'evitar el bany sempre, el que vam parlar, sempre abans d'haver finalitzat el procés de digestió, ja hem parlat una hora i mitja o fins a tres hores, depèn del l'àpat. Hem d'evitar entrar a l'aigua bruscament, hem d'evitar les zones de corrents marines, bé, i allunyar-se excessivament de la costa perquè dificultaria molt més el rescat, evitar els banys als canals d'entrada i sortida per evitar accidents, sobretot no banyar-se quan hi ha llavis de meduses, per el que hem parlat abans, ni passar allà a la vora de l'aigua, perquè una vegada mortes a la sorra ens poden picar. Si veiem alguna medusa i estem nedant, no posant-nos nerviosos, no vindre a atacar, sortir amb calma de l'aigua. I una cosa important que és per al sol, que és la crema solar, ens aniria també com bé per a les meduses, està demostrat que si tens crema solar, pues, et toca una miqueta com a repel·lent, no? És com una mida de prevenció també de cara a les picades de medusa.
0: Molt bé, doncs aquest podria ser el resum d'uns espais que hem fet amb en Jordi els darrers dies, les darreres setmanes, parlant de beneficis i riscos del bany a les platges i també abans del sol. Abans havíem comentat el mateix del sol. Doncs això que ens acaba de dir podria ser un resum d'aquests quatre espais que li hem dedicat.
2: Molt bé.
0: Beneficis i riscos, que n'hi ha d'una cosa i de l'altra.
2: Sí, sí, sí. Sobretot beneficis. Hem de quedar-nos amb els beneficis.
0: També tens raó. Jordi Tort, tècnic del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies, fins la propera.
2: Gràcies a vostès.
0: Salut amb Juanjo Junquera per a la xarxa Com Ràdio.

amb aquests temes musicals aprofitem també per donar numerets amb el 277 de Natàlia Alba, 278 d'Àfrica Sant Martín, 279 de Gemma Orsó, amb el 280 de Clàudia García, 281 Yolanda García, 282 el Conchi Villegas, 283 Toni Capdevila i amb el 284 Sílvia Capdevila.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Pili García. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés de regularització extraordinària de persones migrades que va començar el 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones se'n podran beneficiar a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones relacionades amb aquest tràmit i ha admès prop de 380.000 volants d'empadronament. El tancament del procés arriba, però, enmig d'un nou front judicial. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar la regularització extraordinària al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè considera que el decret aprovat pel govern espanyol podria entrar en conflicte amb la normativa comunitària. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. I coincidint amb aquest últim dia per presentar les sol·licituds i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per afavorir la integració de persones migrants que s'han acollit a la regularització. La campanya vol facilitar la convivència, combatre prejudicis i ajudar en el seu encaix al mercat laboral.
1: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. L'Audiència de Barcelona ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Això evita que s'enfrontin a penes de presó i deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa. La Fiscalia i l'Acusació Popular mantenen les peticions de 12 i 15 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula de salut. El judici continuarà dimecres i s'allargarà fins al dia 15 de juliol. I Renfe recuperarà a partir de dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG1, un cop acabada la fase principal de les obres d'Adif entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà. La R11 tornarà als horaris previs a les obres i alguns trens milloraran el temps de viatge en sentit Barcelona-Figueres. A la RG1 es rehabilitarà el servei complet i s'ajustaran els horaris per facilitar els enllaços amb la R1 a Maçanet-Massanes. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: A ver, la crema, la toalla, el flotador... Ah, i Radio Cunit!
4: Mójate con Radio Cunit.
5: Y ahora, los tambores.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
11: Aquest estiu refresca
12: Radio
11: amb
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit.
24: Radio Cunit.
25: Radio Cunit.
26: Radio Cunit.
27: Radio Cunit.
28: Radio Cunit.
29: Mucho bueno Radio Cunit. 107.0. A mí me gusta mucho
30: Radio Cunit. Okay, let's go.

0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
3: Chavalote, estás sintonizando el 107, Radio Cuní.
4: Este verano no te vayas por pueblo, nos quedamos Cuní, que estamos fresquitos aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cuní 107.0.
2: Buena, esa es buena, esa me gusta.
5: A mí me gusta mucho Cuní, Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cuní.
6: Desde que descubres la radio con Pepito, desde que descubres la radio con Pepito, lo escuchamos todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
2: Radio Cunit. La radio más refrescante de la costa.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Gea Palau and I'm your English teacher. The sun's in my heart and I'm ready for love. Avui en la secció Vocabulary aprendrem uns idioms o expressions en anglès. I a la part Grammar farem un repàs de tots els verbs que hem vist fins ara. Genius.

Els idioms són expressions acunyades que volen fer referència. No les podem normalment, molt poques vegades, les podem traduir literalment perquè si no, no tindrien sentit. És important dominar les expressions perquè fa que el nostre aprenentatge del llenguatge sigui més autèntic i ens doni aquest toc natiu que moltes vegades ens falta. La primera expressió és "a bird in the hand is worth two in the bush", que literalment vol dir "un ocell a la mà val més que dos a l'arbust". Aquí el significat s'assembla molt, ja que en castellà és "más vale pájaro en mano que ciento volando". Així doncs, repetiu amb mi aquesta expressió en anglès: "a bird in the hand is worth two in the bush". Repeat after me: "a bird in the hand is worth two, a bird in the hand is worth two in the bush". La segona expressió és "a cat in gloves catches no match". "A cat in gloves catches no mice", que vol dir "un gat amb guants no caça ratolins". Repeat after me: "a cat in gloves catches no mice". La següent expressió, "a stitch in time saves nine", que vol dir que una punxada a temps n'estalvia nou. Aquesta expressió és equivalent a l'expressió de "més val prevenir que curar". Així doncs, repeat after me: a stitch in time saves nine. Someone said she's homeward bound. La quarta expressió és "a word is enough to be to the wise", que vol dir "amb una paraula n'hi ha prou pels savis", que seria equivalent a l'expressió en castellà "a buen entendedor poques paraules basten". Així doncs, repeat after me: "a word is enough to the wise". La següent expressió és "actions speak louder than words", que literalment vol dir "les accions parlen més alt que les paraules", que seria una expressió equivalent a "fets, no paraules". Així doncs, repeat after me: "actions speak louder than words". La següent expressió és add insult to injury, que literalment vol dir afegir un insult a una ferida, que seria l'equivalent a a sobre de que m'has fet mal, afegeix-ne encara més. Seria com ficar llenya al foc. Així doncs, repeat after me: add insult to injury. "All cats are grey in the dark". Aquesta frase literalment vol dir que tots els gats són grisos a les fosques, que seria l'expressió equivalent al castellà "por la noche todos los gatos son pardos". Així doncs, repeat after me: "all cats are grey in the dark". "All griefs with bread are less", que vol dir literalment que totes les penes amb pa són menys dures. Per tant, que seria una expressió equivalent de "el mal cantant s'espanta". Així doncs, repeat after me: "all griefs with bread are less". Every day, together, l'expressió següent és "all roads lead to Rome", que és molt similar a la seva versió en català o castellà, que és "tots els camins porten a Roma". Així doncs, repeat after me: "all roads lead to Rome". La següent expressió és la frase "all that glitters is not gold", que vol dir que tot el que no és or, tot el que brilla. Així doncs, repeat after me: "all that glitters is not gold". La següent expressió és "an eye for an eye, a tooth for a tooth", que és literalment "ull per ull i dent per dent". Així doncs, repeat after me: "an eye for an eye,
A Tooth for a Tooth. La següent, Barking Dogs Never Bite. Literalment vol dir, els gossos que lladren mai mosseguen. Això és una expressió equivalent a la frase en castellà, perro ladrador, poco mordedor. Repeat after me, barking dogs never bite. La següent expressió, better late than never, que és més vale tarde que nunca. Repeat after me, better late than never. La segona expressió és better safe than sorry, que vol dir literalment més val estar segur que lamentar-se, que també seria una equivalent expressió, més val prevenir que curar. Repeat after me, better safe than sorry. La segona expressió és better the devil you know than the devil you don't know, que literalment vol dir millor el dimoni que coneixes que el dimoni que no coneixes, que seria l'equivalent a l'expressió de más vale malo conocido que bueno por conocer. Better the devil you know than the devil you don't know. Birds of a feather flock together. Literalment vol dir que les plomes d'un ocell s'ajunten totes, i seria un equivalent a l'expressió que Dios los cría y ellos se juntan. Repeat after me. Birds of a feather flock together. Bite off more than you can chew. Literalment vol dir mossegar més del que realment pots empassar, que seria un equivalent a l'expressió en castellà el que mucho abarca, poco aprieta. Repeat after me. Bite off more than you can chew. Cat got your tongue. Això és literalment vol dir que t'ha pres la llengua el gat. Repeat after me. Cat got your tongue. La següent expressió vol dir it costs an arm and a leg, que literalment vol dir costar un braç i una cama, que seria l'equivalent a l'expressió un ull de la cara o un ronyó. Així doncs, repeat after me. It costs an arm and a leg. I l'última expressió que tenim per avui és cut corners, que vol dir retallar les cantonades, arrodonir, i que es fa servir normalment per retallar els pressupostos. Repeat after me. Cut corners.

Durant tots aquests dies hem vist diferents temps verbals. Hem vist el present simple, que es formava amb un verb i s'afegia la S a la tercera persona. Per exemple, la forma positiva era she sleeps. La forma negativa era she doesn't sleep. I la pregunta era, does she sleep? El present continuous es formava amb el verb to be i un verb en gerundi, és a dir, se li afegia el ing. Per exemple, en la frase they are sleeping. La forma negativa és they are not o they aren't sleeping. I la pregunta era are they sleeping? No, they aren't. Recordem que en el pas simple hi havia dues maneres de fer el, bueno, hi havia dos tipus de verbs, els regulars o els irregulars. Amb els verbs irregulars tenim la frase we slept, la forma negativa we didn't sleep. Did we sleep? I la forma en verbs irregulars, que en els que s'afegia ed al final de cada verb, és she looked him, ella el va mirar. She didn't look him, ella no el va mirar. Did she look him? El va mirar ella. A continuació, per practicar una mica tots els verbs, farem aquest exercici. Així doncs, take a pen and open your notebook, que farem aquest exercici a continuació. En aquest exercici haurem de triar quina de les dues formes és la més correcta per la següent frase. La primera frase és I do o I'm doing my homework at the moment. Ara mateix faig o estic fent els deures. Correcte. La frase és I'm doing my homework at the moment. I'm present continuous. Last summer, l'estiu passat, we visit en passat o we're visiting our family. Correcte. Last summer we vam visitar our family, la nostra família. La següent frase és he gets up o he's getting up early every day. Ell es lleva d'hora cada dia o s'està llevant d'hora cada dia. He gets up early every day. Ell es lleva d'hora cada dia. La frase a continuació és Anna can't go out now. L'Anna no pot sortir ara mateix. She talks o she's talking on the phone. Parla o està parlant per telèfon. Correcte, és en present continuous. Anna can't go out now. She's talking on the phone. La següent frase és my cousin always wants or always wanting to play with me. El meu cosí sempre vol o sempre està volent jugar amb mi. Efectivament, és en present simple. My cousin always wants, i recordem la tercera S de la tercera persona, my cousin always wants to play with me. La frase a continuació és I help or I was helping my mother to clean the house when you arrived or were arriving. Jo estava ajudant o ajudava a la meva mare a netejar la casa quan tu vas arribar o estaves arribant. Exacte, és I helped en past simple. Perdó, és I was helping in past continuous my mother to clean the house. Estava ajudant a la meva mare a rentar a netejar la casa. When you arrived, en past simple. La primera és past continuous i la segona és past simple. La frase a continuació és
I'm very tired and I drink coffee now, o I'm drinking coffee now. Estic molt cansat i bec o estic bevent cafè ara. Efectivament, és en present continuous. I'm very tired and I'm drinking coffee now. La frase a continuació és She always has or is having lunch at home. Ella sempre dina o està dinant a casa. Efectivament, és en present simple. She always has lunch at home. La frase a continuació és Now I know what you mean o I'm knowing what you mean. Ara sé què vols dir o estic sabent què vols dir. Now I know what you mean. Ara sé el que vols dir, en present simple. And last but not least, la següent frase. My sister is sleeping or sleeps right now. You call her or are calling her later. La meva germana dorm. Truca-la després. La frase quedaria My sister is sleeping right now. You call her later. Ma germana està dormint. Truca-la després.

I continuem amb els nostres false friends. Avui ens en presentem, com sempre, a dos més. El primer que tenim és Deception, que efectivament no vol dir decepció, sinó que vol dir engany. Si volguéssim dir decepció en anglès, hauríem de dir disappointment. Així doncs, deception és engany i decepció en català és disappointment en anglès. La següent frase és, paraula és dessert, que no és un desert, sinó que és postres, i si volguéssim dir desert en anglès hauríem de dir desert. Hem de fer la S sonora en desert, postre, que no és desert, i desert, que en anglès és desert, S sorda, S sonora, perdó.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10.

solidaritat i respecte a les víctimes dels terratrèmols que han afectat Veneçuela, així com a les seves famílies. Amb aquest gest han volgut doncs sumar el condol i expressar la nostra solidaritat amb totes les persones afectades. Tenim moltíssimes més notícies per compartir amb tots vosaltres. I és que Cunit dona la benvinguda a la temporada estival amb una amplíssima i variada oferta d'activitats culturals, lúdiques i esportives dissenyades per fer gaudir tothom, des dels més petits fins als més grans. Amb l'arribada del juliol, el municipi es posa en marxa amb una agenda imparable que combina tradició, moviment i oci al costat del mar. Aquest estiu no hi faltaran les cites imprescindibles que ja s'han convertit en un segell del nostre estiu. El cicle musical Nits vora el mar, on torna a portar concerts gratuïts a la plaça de turisme durant les nits de divendres per gaudir de la millor música sota les estrelles. Les Nits de Glòria. Seguiran omplint les nits d'agost de cultura i espectacle a la plaça Jaume Vidal, una proposta ideal per compartir amb família o amics. A més, tornen els clàssics que tots esperem. El trenet turístic per recórrer el municipi. L'onzena edició del Fes Humor. La fira d'artesania del passeig marítim i les propostes de l'estiu a la biblioteca, amb tallers i gimcames per als més petits. Els nostres joves també tindran el seu espai amb el programa Estiu Jove, ple d'activitats esportives i d'oci gratuïtes. I per descomptat, des de les sessions de ball, cross i ioga a la platja fins a esdeveniments destacats com la cursa nocturna de Cunit o la presència internacional del Tour de França. Us convidem a participar en aquesta programació pensada per tota la ciutadania. Cunit és un esplai ple de vida, música i moments per compartir. Vols tenir tota la programació al teu abast? Doncs a partir d'aquest passat dilluns ja pots passar a recollir el teu exemplar físic del llibret d'activitats. Passa per l'Ajuntament de Cunit o per l'Oficina de Turisme i emporta't la guia per no perdre't cap dels concerts, activitats, tallers i propostes familiars que hem preparat. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, romandrà, doncs, i recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. Jaume Cassanyes, doncs, ens recorda aquesta gran fita del Tour de França. Doncs, a l'acabar l'etapa del Tour, havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció. I és que recorda els seus anys de periodista cobrint aquest gran esdeveniment. En pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, en el que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per a ciclistes i per als espectadors que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyaran la ronda. També qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. Doncs el Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot la Nacional 340 i la C31 aquest diumenge vinent, el que s'aixecarà el peatge de la C32 durant l'etapa de Tarragona a Barcelona i es reforçaran línies de ferrocarrils de la Generalitat al cap de setmana. El Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot, com dèiem, la Nacional 340 i la C31 aquest diumenge vinent. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns, dia 6, de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen uns 400 quilòmetres i impliquen una seixantena de municipis. El Gran Depart, dissabte, haurà estat una contrarellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge, que coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges, comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment la 340 i la C31, i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, a la C17, a partir de la

Leva i a la Nacional 260 i diverses vies pirinenques. També es preveuen reforços a les línies de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, on dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que hi haurà modificacions en els recorreguts dels autobusos interurbans. El dispositiu de seguretat mobilitzarà a 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un dispositiu molt diferent al que es va organitzar fa uns dies per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Ha assenyalat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa amb el titular d'Esports, Beni Álvarez, per donar detalls del Pla de Seguretat i Mobilitat pel Tour de França, aquest divendres al Palau de la Generalitat. El pas del Tour de França amb un gran esport inèdit a Catalunya i que desperta gran expectació entre els aficionats al ciclisme, a l'esport en general i a gran esdeveniment, comportarà doncs un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat dissabte, dia 4 de juliol, diumenge, dia 5 i dilluns, dia 6, amb 64 municipis implicats, 61 per als quals se passa el recorregut i dels 3 que acullen la sortida de les etapes i 11 comarques. Els responsables del dispositiu assenyalen que els principals objectius són garantir el desenvolupament d'un esdeveniment esportiu internacional de primer nivell i vetllar per la seguretat dels corredors, els equips tècnics, els organitzadors i els milers d'espectadors que s'esperen tant a les sortides i arribades com al llarg del recorregut. Alhora també volen minimitzar l'impacte sobre la mobilitat i les afectacions a la ciutadania que no segueixi la prova. El conseller Álvarez ha destacat la importància d'aquest esdeveniment esportiu de primeríssim nivell, comparable amb molt poques competicions, i ha assenyalat que n'esperen un retorn econòmic molt superior als costos. Així ha indicat que el cànon que han pagat per acollir la Grande Boucle és d'uns 6 milions d'euros, i aquí caldrà sumar tots els costos associats, sobretot al dispositiu, mentre que n'esperen un retorn de més de 100 milions d'euros. Álvarez també ha reivindicat l'experiència de Catalunya organitzant proves esportives. En aquest sentit, s'ha desenvolupat un projecte de voluntariat que ha rebut un total de 7.536 sol·licituds per les tres etapes. Les restriccions viàries seran bàsicament diumenge i dilluns, ja que l'etapa de dissabte, una contrarellotge per equips de 19,6 quilòmetres, transcorrerà del Fòrum a Montjuïc i, per tant, l'afectació serà a la ciutat de Barcelona. El consistori ja ha detallat les restriccions previstes aquell dia, així com dijous i diumenge. Els talls temporals, desviaments i restriccions durant unes 5 hores de mitjana per tram, ja que s'activaran unes 3 hores abans del pas dels ciclistes i es reobriran una hora després, aproximadament. La segona etapa de Tarragona-Barcelona es disputarà en un diumenge de juliol, quan moltes persones busquen destinacions de costa i el govern demana a la ciutadania que tingui en compte les afectacions previstes. Concretament, hi haurà talls a la A7, a la Nacional 340, a la C31, a la BB-2041 i diversos accessos de la C32, la B24, la B23 i la C32 a l'entorn metropolità. Es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Com a alternatives hi haurà la AP7, la C32 i les rondes de Barcelona. També la Nacional 240 i la AP2, la C15, la A2, la C16, la A27 i la T11. En aquest cas, per desplaçar-se entre les comarques de costa i les de l'interior. Com a mesura extraordinària, s'aixecaran les barreres dels peatges a l'autopista C32 Sud per als vehicles lleugers durant les afectacions del Tour de diumenge. No es preveuen restriccions generals per als vehicles pesants, però sí limitacions específiques. El Servei Català de Trànsit preveu que la situació s'hagi normalitzat cap a les 6 de la tarda i, per tant, recomana desplaçar-se a partir d'aquella hora, sobretot per tornar a l'àrea metropolitana de Barcelona. El pla de mobilitat que es desplegarà entre el 2 i el 6 de juliol preveu reforços de les línies de ferrocarrils de la Generalitat, increments de la freqüència de les línies del Vallès, i dijous, per la presència i la presentació dels equips, i durant el cap de setmana es durarà la capacitat dels trens de Llobregat-Anoia i es mantindran els reforços cap a Terrassa i Sabadell. D'altra banda, hi haurà afectacions a la xarxa interurbana d'autobusos, amb canvis de recorregut i anul·lacions de parades al cap de setmana a l'àrea metropolitana. Dilluns hi haurà una afectació massiva a Granollers, on l'estació d'autobusos quedarà fora de servei durant bona part del matí i talls de serveis a Osona i al Ripollès. Preguntats per les protestes del genocidi d'Israel a Gaza i que l'any passat van trasbalsar el desenvolupament de la Vuelta, així com altres eventuals escenaris que poguessin alterar el Tour, els responsables del dispositiu han respost que ara com ara no tenen detectat cap risc afegit per la prova. Recordem doncs que CONIT prepara l'organització per al pas del Tour de França per aquest pròxim 5 de juliol, on la ronda doncs hi anirà per la carretera C31, que quedarà tallada al trànsit des de les 11 del matí fins al pas complet de la caravana de l'organització dels ciclistes sobre les 4 de la tarda.
però les afectacions al trànsit al voltant de la C31 començaran a les 9 del matí amb els accessos a les carreteres i als laterals de la mateixa. L'Ajuntament recomana de planificar desplaçaments per evitar retencions o incidències. L'accés entre la zona de la platja i la muntanya s'efectuarà a través del pas inferior de la C31 a l'Avinguda de la Font, que permetrà permanecerà oberta al tràfic local. La policia local controlarà la seguretat i l'organització de la prova perquè ningú pugui quedar-se a cap zona i a la que es quedi aïllada del trànsit de vehicles durant la prova. Per als veïns de Can Toni, entre la C31 i la via del tren, de forma provisional, l'Avinguda Sitges serà de dos sentits entre els carrers Avinguda Mediterrani i Carrer Foix mentre duri el tall de circulació a la C31. I també el nostre poble ja té tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci del primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major amenitzat per el nostre company Guillem Estadella, el que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 del vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment les dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercabirra i chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte dia 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fogados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, a partir d'aquí al qual els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi, els veïns i veïnes, els quals podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, a la mítica nit de caburosos i sopar de gel menor organitzat pels balls populars, i de les grans cercaviles d'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar i el Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilleri, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb avaneres i rom cremat a càrrec de Son de la Habana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest mantall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny, recull, el teu mocador oficial a l'oficina de turisme, de dilluns a divendres, de 10 de matí a 2 de migdia, màxim 2 mocadors per persona, unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I recordem també que aquest dilluns vinent, dia 6 de juliol, a les 7:45 del vespre, se celebrarà a la 6è Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010. Des dels inicis, el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu, doncs, consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I tenim una convocatòria del ple ordinari del Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual es realitzarà el proper dia 1 de juliol, aquest dimecres, a les 6 de la vespre, la sessió ordinària del ple comarcal que se celebrarà a la sala d'actes del Centre Cívic l'Estació del Vendrell. Aquesta sessió és pública i no es transmetrà per streaming.
Pel que fa a l'ordre del dia, es tractarà, doncs, el que seria l'aprovació d'actes de sessions anteriors, l'esborrany de l'acte de la sessió, també passada del 27 de març, amb aprovació, si s'escau, despatx d'ofici, amb renovació de càrrecs electes, renúncia a la presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Antonio Cansino Ronda i renúncia de la persona següent de la candidatura de Confluència, a la senyora Yolanda López, presa de possessió també del càrrec de consellera comarcal de la senyora Maria del Mar Torné Colom per aquesta mateixa candidatura. També renovació de càrrecs electes. Renúncia al càrrec de la consellera comarcal de la senyora Anna Janer Caral, que ho era per Esquerra Republicana, acord municipal, renunciant doncs, de la, també les persones següents de la candidatura del senyor Daniel Arbiol i senyora Mireia Golventura i sol·licitud a la Junta Electoral Central de la credencial de conseller comarcal a favor de la persona següent o d'aquesta mateixa candidatura. També tenim declaracions institucionals, part de resolució de la sessió, amb procediments judicials, interposat per Ramondis Aigua Sau, tramesa d'expedient, ha jutjat doncs, contenciós administratiu número 2 de Tarragona en ratificació del decret de presidència de data 25 de març. També un expedient de conveni de col·laboració per l'assistència tècnica de l'àmbit d'urbanisme entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. Modificació del conveni vigent amb l'Ajuntament d'Albinyana i del Montmell per reducció i ampliació del servei, respectivament amb ratificació del decret de presidència de data 10 d'abril. També anex de modificació del conveni de col·laboració per l'assistència tècnica en l'àmbit d'enginyeria industrial entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. Ampliació del servei a l'Ajuntament de Bellvei i ratificació del decret de presidència a data 21 d'abril. També aprovació inicial del projecte, actualització del projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3 als termes municipals del Vendrell i Albinyana, amb ratificació del decret de presidència de data 15 de maig. Pel que fa dictàmens, nomenament del senyor Gerard Colet Amanyer, representant a l'Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Penedès, amb aprovació si s'escau. També ordenança fiscal, taxa per l'expedició i tramitació de documents administratius, modificació de l'epígraf, D, serveis de l'Oficina Tècnica Ambiental Comarcal, OTAC, i de control d'abocaments de les activitats econòmiques i incorporació d'una disposició addicional amb aprovació si s'escau. També projecte d'obres anomenat el projecte bàsic i executiu per les noves oficines del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb aprovació inicial. Si s'escau. També recurs de reposició presentat per Randomis Aigua Sau amb el decret de presidència pel qual es rebutjaven les factures número 24.166 i 24.156 de novembre i desembre de 2023 corresponents al contracte del servei d'explotació, conservació i manteniment de diversos sistemes de sanejament gestionats pel Consell Comarcal del Baix Penedès. Amb aprovació, si s'escau. I compte també general de la Corporació de la Generalitat 2025, com també modificació de crèdit número 8 del pressupost 2026, mitjançant crèdit extraordinari, també amb aprovació, si s'escau. També tenim conveni d'agrupació per a l'execució del programa Treball i Formació convocada amb anticipada 2026 amb 4 línies, Dona, PNP, PROC i Trans, amb aprovació, si s'escau, part no resolutiva de la sessió amb seguiment de la gestió corporativa, donar compte dels decrets de presidència, donar compte dels acords de la Junta de Govern i també donar compte de la sentència número 524-2026 de 20 d'abril, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb sala contenciosa administrativa secció 5A en el recurs contenciós SA contra la resolució 516-2023 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del 20 d'octubre de 2023. També donar compte del Pla d'Acció de Control Intern de l'exercici 2025 i de l'informe d'adequació de l'òrgan interventor. També pressupost exercici 2026, donar compte de l'informe trimestral de l'estat d'execució del pressupost vigent, de les obligacions pendents de pagament i del període mig de pagament a proveïdors, i també donar compte de l'informe sobre els límits del personal eventual i les retribucions del càrrec electe amb dedicació exclusiva, d'acord amb els límits i normes establertes a la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de base de règim local, segons la redacció donada per la llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. També propostes dels grups polítics per tramitat d'urgència, si s'escau, part impuls i control de la gestió corporativa i precs i preguntes. I no marxem pas del Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual doncs, també tenim jornada Balanç Elèctric 2025. Passem a l'acció. Un
un acte al qual va tenir lloc en el dia d'ahir, al qual doncs, l'Institut Català d'Energia organitzava una jornada de referència per analitzar la situació del sistema elèctric català i debatre els principals reptes de la transició energètica. Però també tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions i les empreses en matèria de prevenció d'assetjament sexual i per a

0: sexe. Et convidem a participar en la formació, prevenció i intervenció contra l'assetjament sexual i o bé per raó de sexe. Una sessió pràctica per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Recorda, el proper 11 de novembre, de 10 del matí a 2 de migdia, a la sala del monestir de Santa Oliva, al carrer mossèn Antoni Paradís 47. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia i diploma de formació. A més, també tenim recordatori el que encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. Fins al 2 de juliol, aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant dels immobles i subvenció de les despeses de retirada, transport i tractament dels residus. Poden sol·licitar-los particulars, comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i en nens locals, propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exaurir el pressupost disponible. Més informació i tramitació, amb ajuts per retirar residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant a residus.gencat.cat. I també tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Vols incorporar la perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa? Et convidem a participar en la formació Relacions Laborals i Selecció també de Relacions Humanes amb Selecció en Perspectiva de Gènere, una oportunitat per conèixer eines i estratègies que contribueixin a construir organitzacions més justes, diverses i competitives. Recorda, el proper 7 d'octubre, de 10 del matí a 2 del migdia, a l'Auditori Municipal de l'Arbós, al carrer de la Palma, número 2. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia i diploma de formació. I si vols saber com pot afectar el plàter al teu municipi, el Consell Comarcal de Baix Penedès, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, organitza 4 sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar el plàter, el pla que ordena la implementació de les energies renovables del territori. Recorda, l'1 de juliol a les 6 de la tarda a Bellvei, al Centre Cívic La Patronal. El 2 de juliol a la Bisbal del Penedès, a 2:45 de la tarda a l'Auditori del Centre Municipal de Cultura. El 2 de juliol a les 7 del vespre a Llorenç del Penedès, a la sala de plens de l'Ajuntament. I també l'1 de juliol a Albinyana, a les 8 del vespre, a la sala d'actes de la cooperativa. Les ponències aniran a càrrec d'Àlex Medrano, d'Envolta Energia. Una oportunitat per conèixer la primera mà que preveu el pla, resoldre dubtes i entendre com pot incidir en el futur energètic del municipi i de la comarca. I si t'agradaria estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, i si tens ganes de descobrir món però no saps per on començar, l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ofereix un servei gratuït d'assessorament i orientació sobre mobilitat internacional. Demana cita i resol tots els teus dubtes amb professionals especialitzats que t'ajudaran a trobar l'opció que millor s'adapti als teus objectius. Recorda, dijous 16 de juliol, de 11 de matí a 1 de migdia, a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Trucant al 977 157 157, 977 157 157, o bé al WhatsApp 616 917 318, 606 917 318, o bé a baixpenedès@oficinajove.cat. També per missatge directe a Instagram. Anima't, doncs, al primer pas per conèixer món és informar-te. I també, si vols aprendre català o millorar el nivell, al juliol comencen els nous cursos del Consorci per la Normalització Lingüística. Inicial 1 A1.1, bàsic 1 i bàsic 2 en modalitat presencial. Si no has fet mai cap curs, el Consorci per la Normalització Lingüística, doncs has d'acreditar el nivell que tens abans del dia 22 de juny. Aportant un certificat equivalent, fent una prova, inscripcions, doncs, fins a l'1 de juliol. Més informació, inscripcions.cpnl.cat. I divendres passat es va viure doncs, una magnífica celebració comarcal de la Festa de l'Orgull, una jornada de convivència, respecte i reivindicació que va omplir els jardinets de bon ambient, participació i compromís amb la diversitat. Doncs volem agrair a totes les persones que hi van assistir, a les entitats col·laboradores i als professionals que van fer possible la xerrada col·loqui i totes les activitats programades. La vostra implicació és essencial per continuar construint una comarca més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom. Entre tots i totes continuem avançant cap a una societat on la diversitat sigui viscuda amb la normalitat, orgull i llibertat. I des del programa Igualtat, en els treballs del Baix Penedès, també s'impulsa el taller Acompanyant Paternitats, un espai adreçat a futurs pares per compartir inquietuds, experiències i eines per viure la paternitat des de la cura, la corresponsabilitat i el respecte. Parlarem del paper dels homes en les tasques de cura i de com construir nous models de masculinitat més igualitaris i presents. Recorda, el 24 de juliol, el 18 de setembre i el 27 de novembre, de 4 de la tarda a 2:15 del vespre, al Cap de l'Arboç. Un espai per resoldre dubtes, compartint vivències i preparar-se per una nova etapa vital des de l'amor, la presència i la igualtat. Inscripcions obertes. Consulta el codi QR del cartell, doncs, que trobareu en el Consell Comarcal del Baix Penedès. I arriba, doncs, la primera onada de calor de l'estiu, al qual es va activar el pla Procicat, doncs, des d'aquest cap de setmana passat, al qual s'esperaven temperatures molt elevades arreu del país, amb valors que podien superar els 40 graus centígrads en alguns punts de l'interior, al qual també es preveien nits tropicals i tòrides, especialment al litoral i prelitoral, el que pot ser que aquest cap de setmana es pugui repetir aquest mateix episodi. Evitant, doncs, estar a l'exterior, les hores centrals del dia, hidrateu-vos sovint i tingueu cura dels infants, la gent gran i les persones amb malalties cròniques. El risc d'incendi és molt alt i qualsevol espurna pot tenir conseqüències greus. Molta prudència a prop de zones boscoses i en cas de veure foc o fum, truqueu-vos de seguida al 112. És un consell també que organitza el Consell Comarcal del Baix Penedès. També recorda la convocatòria del concurs oposició d'una plaça vacant de tècnic tècnica mig del grup A2 de tècnica tècnica d'en joventut. Convocatòria mitjançant concurs oposició per la provisió amb caràcter funcionari de carrera d'una plaça vacant del tècnic tècnica mig administració especial grup A2 de tècnic de joventut i la creació d'una borsa de treball del Consell Comarcal del Baix Penedès. Més informació, doncs, al Consell Comarcal del Baix Penedès fins al 16 de juliol. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès organitza dues xerrades informatives sobre el procés de regularització extraordinària adreçades a persones que ja han iniciat aquest tràmit i que vulguin resoldre dubtes sobre la situació administrativa. Les sessions estan impulsades pel Servei de Primera Acollida per a Persones Nouvingudes i l'equip comunitari del Consell Comarcal i comptaran amb la participació d'una advocada especialista de la Direcció General de Migracions de la Generalitat de Catalunya. Recorda, doncs, que, a més a més, a banda de tot plegat, la setmana passada el Consell Comarcal del Baix Penedès també va celebrar a Cunit una nova sessió del Consell d'Alcaldes, un espai de treball i coordinació entre els municipis de la comarca per abordar projectes i iniciatives d'interès comú. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que han reculat una mica de nit, s'han situat en els 24 de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i podrà ser molt alta i està al voltant dels 31 a 32 graus amb una humitat moderada i xafogor notable. Vents en conjunt febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí moderat la resta del dia. Això farà que la mar hi hagi marejol més considerable de cara a la tarda. Per demà esperem un temps també molt estable, dominat pel sol i el cel clar, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i tornarà a estar entre els 24 i els 25, mentre que demà la màxima sí que es desinfla una miqueta i estarà entre els 30-31, amb una humitat en conjunt doncs, una miqueta més alta i ambient més xafogós. Vents febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i deixa loc la resta del dia fent que la mar hi hagi marejol.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
5: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
4: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
6: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
4: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
6: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
4: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
6: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
7: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
4: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
6: Una oportunitat per gaudir de 9 concerts a la platja de la localitat baixaempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
4: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
8: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols en què destacant les 3 Champions aconseguides.
4: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
4: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
6: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
4: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
10: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
4: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paner, que ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
12: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
11: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
4: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
14: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
13: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
4: Mentrestant, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables puguin tramitar-ho a temps.
6: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desire García.
15: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
4: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
16: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
17: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
1: Noticias en xarxa.
4: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
4: Avui, dia de declaracions, també els jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
19: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes s'ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la una del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
4: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
20: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
4: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
6: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home, de 26 anys, hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i, en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van acabar detenint. El jutjat de guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
4: Gairebé un quart de tres, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
6: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes. I com els equips de rescat poden esquivar aquest perill? Són declaracions a la xarxa.
21: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
6: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
0: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
2: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
0: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 7:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
4: A Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de l'empresa Guala després d'un apropament de posicions amb l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles manté l'expedient de regulació que afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
22: A 12:15 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig amb l'ERO, que afectaria 82 dels 87 treballadors. Tal com ha explicat el representant sindical de Guala, Alejandro Agustín, aquest dilluns, empresa i comitè van arribar a un acord per allargar el període de consultes fins al proper 2 de juliol.
23: 30 dies por 12 mensualidades. Es más que un 20-12, pero estamos muy lejos. Eso en una empresa que es viable y rentable no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. La empresa ha dicho que para el tema de logística quiere abrir un pequeño almacén para repartir a los clientes de aquí del territorio y quiere desafectar a 14 personas, prácticamente 3 toreros y oficinas.
22: El comitè confia que en aquests 2 dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
4: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
25: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als ser fiscalitzats i a la ciutadania.
26: Molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
24: Nascuda a Galícia, Llum Rodríguez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UB i és membre de la Sindicatura de Comptes des del 2022.
4: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i la urbanització del litoral. A Catalunya adverteixen hi ha diverses zones en situació de risc. Sílvia Fernández.
27: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
5: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
27: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
4: I és moment per a la cultura. Avui ens arriba a ritme de jazz, perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
7: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
8: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
7: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
4: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
9: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
10: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
9: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
4: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
11: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa, de només 22 anys, abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte i no renovar. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Parayuelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana, on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus. El Lleida 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elite. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per Quarta Catalana. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
12: Aquest dilluns a la tarda, el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida, Club de Futbol i l'Associació Amics de Lleida, de competir a Lliga Elite. I a partir d'aquí, les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
14: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de Quarta Catalana, que també ens fa moltíssima il·lusió.
1: Si veiem la fotografia completa, és de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
12: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la paeria per presentar-los el projecte.
11: I a la Lliga Elit, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
0: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilà Joana, ha fet balanç del curs. Una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elit la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
13: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
0: Vila Joana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any, el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
11: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41,515, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
4: Déu-n'hi-do, gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
17: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
18: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
19: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
20: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol. La lluna és qui el sembra. La llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix. Cada flor un estel.
19: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
20: Adeu, Embaladits.
28: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta, recorre a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El govern d'Espanya ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
4: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
5: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid.

0: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
1: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
2: En Cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
0: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista portorriqueny Miguel Zenón.
2: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
3: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
2: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
0: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
2: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
7: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad. Vigente.
6: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern

0: considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
1: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
0: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
2: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests dos mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
4: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
3: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, a Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
5: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
6: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
2: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació a les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
7: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
8: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el okay. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
9: Notícies en xarxa.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
2: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
11: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes s'ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la una del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
2: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
12: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies, la Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
2: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
5: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament 3:45. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
5: Lluís Mendo, que és oficial de Bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
13: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
5: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
2: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
14: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
15: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
14: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 7:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
2: I encara més conflictes laborals oberts, la plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
16: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada d'havaneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
17: Notícies en xarxa.
2: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
18: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
19: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
18: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
2: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la verema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
20: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es faran a marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
21: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
20: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
2: I és moment per a la cultura. que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Fenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
0: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
1: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
0: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
2: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
22: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
23: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
22: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
24: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la renovació per 2 temporades de Ferran Bassas.
25: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
26: Sí, molt, molt. El Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic que és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
25: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el quitzenàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un aler gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
24: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilant la plantilla del Força Lleida i Dani Garcia. Es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida, Ràdio, Sergi Gueu.
27: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani Garcia té de seguir creixent de la mà del club.
28: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
27: La temporada passada García va jugar 14 partits amb el Hajo Poslide, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
24: I tornant al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
2: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes. Especial Sitges Col·laboradors.
1: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
0: Col·laboració especial de
2: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

m'agradaria per tancar aquesta etapa amb tota aquesta bona colla d'amics i engegar la nova que vindrà. Doncs un tema original meu, Blues for Melba, un blues dedicat de fet a una trombonista que segurament per donar punt de visibilitat a totes aquestes dones, especialment als anys 40-50, que van tenir molt difícil dedicar-se especialment com a instrumentistes, i he volgut dedicar aquest blues dedicat a Melba Liston i l'he titulat Blues for Melba. Trobareu el Gerard Nieto al piano, el Joan Casares a la bateria, Horacio Fumero al contrabaix, jo mateix a la trompeta. Espero que us agradi i fins ben aviat.

0: Especial Sitges col·laboradors.
1: Hola, sóc en Joan Balaguer des del Xiac de la Ràdio. Avui viatgem al cor del swing.

amb una peça que és pura elegància i, al mateix temps, energia, d'un partit Straight Ahead, de Count Basie i la seva orquestra. Parlem d'un dels grans arquitectes del jazz, William Count Basie, mestre del minimalisme al piano i líder d'una big band que sonava com un rellotge suís.

aquesta peça destaca pel seu groove imparable i pels arranjaments precisos marca de la casa. És una gravació de finals dels 60 feta als TTG Studios de Hollywood amb l'arranjador Sammy Nestico al centre del so del disc. I de fet totes les peces del repertori són seves. En aquesta sessió hi trobem noms molt importants com Freddie Green a la guitarra, Eddie Lovejoy Davis al saxo, Marshall Royal i Bobby Platter als vents i una secció de metalls amb músics com Al Arons, Oscar Beshear, Jen Coe i George Conn. Una curiositat interessant és que aquest disc marca la primera col·laboració de Basie amb Sammy Nestico i això va donar lloc a un so molt polit, elegant i precís, molt propi de la fase final de la gran orquestra d'en Count Basie, que sovint deia que el secret de la seva banda no era tocar més notes, sinó tocar les justes. De fet, en molts temes ell mateix gairebé no tocava, però quan ho feia, cada nota tenia un pes enorme. Si fa no fas com en Víctor Ulla, que toca poques tecles, però quan en toca alguna, sempre fa alguna cosa. Count Basie i la seva orquestra, Straight Ahead. Farem la tecla, Víctor.

Benvolguts amics del Sitges, sol Ignasi Terraza. Una setmana més us presento una novetat discogràfica. Volia aprofitar per tancar aquesta etapa amb una novetat que encara no és al mercat, sortirà el mes de juliol. Que recull l'enregistrament en directe del concert que vaig fer l'any passat al Palau de la Música per celebrar els 45 anys, Long Play 45. D'aquest disc he seleccionat el tema Goodbye for Milt, amb Christos Felidis al vibràfon, Jason Weaver al contrabaix, l'Stevie B a la bateria i jo mateix al piano. Tanquem aquesta etapa amb novetats i amb ganes de tornar a sentir-nos ben aviat. Llarga vida al jazz i llarga vida als Sitges.

0: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sitjazz de Víctor Ulleus. Parla Toni Jura.
1: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
0: Tinc l'honor de recomanar-vos un tema del meu darrer disc. És un tema que es va escriure en 1940, concretament amb Benny Goodman. I jo he decidit fer una versió més modernitzada, és a dir, una versió que està ambientada amb el ritme de la música en reggae, música jamaicana. Ho vaig gravar amb el darrer disc fins ara, que és el Waiting for Common Sense, esperant el sentit comú, esperant el seny. Va ser interpretat pel meu grup habitual, el Gerard Nieto al piano, Xavi Nojosa a la bateria, l'Ignasi González en aquesta ocasió al baix elèctric, perquè l'estil ho requereix. Un servidor al saxo tenor. I tenim la inestimable col·laboració del nostre amic, el gran trompetista nord-americà, Ronald Baker. Aprofito també per dir-vos que ha estat un honor i un plaer estar aquí com a participant, com a col·laborador d'aquest programa del Sitjazz amb el nostre amic Víctor. No us diré adeu, sinó fins aviat. Ens tornarem a veure. Així que us deixo amb Toni Solà Quartet.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que es esta.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Doner Pita Palace 2 en Cunit. Ven y disfruta. De su gran surtido de platos de Doner Kebab. Con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, Shawarmas, Falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate un salta y viu a Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Berruy, te
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ai, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Nos puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local.
5: Vivir así.
2: Ah, no, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Mañana Ciu, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
6: De dia i de nit.
7: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
1: FM.
2: Everybody get up.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix Camp.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: 724-03-35 722-74-03-35 Local Social Castell. No lo dudes.
1: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Oye, ¿quieres quitar tus manos de ese aparato?
1: ¡Vamos! ¡Sí!

Thank you.

0: preparados para cambiar a la 2.
1: ¿Todo listo? ¡Dentro!

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0. Dexter Ferrui, tate.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
1: Comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
2: I a més per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
1: Ràdio Sant Fost,
2: Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
1: Ràdio Montornès,
2: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
1: i Ràdio Montesquiu. Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes. Especial Sitges Col·laboradors.
2: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
1: Col·laboració especial de
3: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
2: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

m'agradaria per tancar aquesta etapa amb tota aquesta bona colla d'amics i engegar la nova que vindrà. Doncs un tema original meu, Blues for Melba, un blues dedicat de fet a una trombonista que segurament per donar punt de visibilitat a totes aquestes dones, especialment als anys 40-50, que van tenir molt difícil dedicar-se especialment com a instrumentistes, i he volgut dedicar aquest blues dedicat a Melba Liston i l'he titulat Blues for Melba. Trobareu el Gerard Nieto al piano, el Joan Casares a la bateria, Horacio Fumero al contrabaix, jo mateix deixar la trompeta. Espero que us agradi i fins ben aviat.

0: Especial Sitges col·laboradors.
1: Hola, sóc en Joan Balaguer des del Xiac de la Ràdio. Avui viatgem al cor del swing.

amb una peça que és pura elegància i, al mateix temps, energia, d'un partit Straight Ahead, de Count Basie i la seva orquestra. Parlem d'un dels grans arquitectes del jazz, William Count Basie, mestre del minimalisme al piano i líder d'una big band que sonava com un rellotge suís. Aquesta peça destaca pel seu groove imparable i pels arranjaments precisos marcada a la casa. És una gravació de finals dels 60 feta als TTG Studios de Hollywood amb l'arranjador Sammy Nestico al centre del so del disc. I de fet totes les peces del repertori són seves. En aquesta sessió hi trobem noms molt importants com Freddie Green a la guitarra, Eddie Lovejoy Davis al saxo, Marshall Royal i Bobby Platter als vents i una secció de metalls amb músics com Al Arons, Oscar Beshear, Jen Coe i George Conn. Una curiositat interessant és que aquest disc marca la primera col·laboració de Basie amb Sammy Nestico i això va donar lloc a un so molt polit, elegant i precís, molt propi de la fase final de la gran orquestra d'en Count Basie, que sovint deia que el secret de la seva banda no era tocar més notes, sinó tocar les justes. De fet, en molts temes ell mateix gairebé no tocava, però quan ho feia, cada nota tenia un pes enorme. Si fa no fas com en Víctor Ulle, que toca poques tecles, però quan en toca alguna, sempre fa alguna cosa. Count Basie i la seva orquestra, Straight Ahead. Prem la tecla, Víctor.

Benvolguts amics del Sitges, Sol, Ignasi Terraza. Una setmana més us presento una novetat discogràfica. Volia aprofitar per tancar aquesta etapa amb una novetat que encara no és al mercat, sortirà el mes de juliol. Recull l'enregistrament en directe del concert que vaig fer l'any passat al Palau de la Música per celebrar els 45 anys, Long Play 45. D'aquest disc he seleccionat el tema Good Bites for Milt, amb Christopher Felidis al vibràfon, Jason Weaver al contrabaix, el Stevie B a la bateria i jo mateix al piano. Tanquem aquesta etapa amb novetats i amb ganes de tornar a sentir-nos ben aviat. Llarga vida al jazz i llarga vida als Sitges.

0: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sit Jazz de Víctor Ulleus. Parla Toni Sona.
1: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
0: Tinc l'honor de recomanar-vos un tema del meu darrer disc. És un tema que es va escriure en 1940, concretament amb Benny Goodman. I jo he decidit fer una versió més modernitzada, és a dir, una versió que està ambientada amb el ritme de la música en reggae, música jamaicana. Ho vaig gravar amb el darrer disc fins ara, que és el Waiting for Common Sense, esperant el sentit comú, esperant el seny, que s'ha interpretat pel meu grup habitual, el Gerard Nieto al piano, Xavi Nojosa a la bateria, l'Ignasi González en aquesta ocasió al baix elèctric, perquè l'estil ho requereix, un servidor al saxo tenor, i tenim la inestimable col·laboració del nostre amic, el gran trompetista nord-americà Ronald Baker. Aprofito també per dir-vos que ha estat un honor i un plaer estar aquí com a participant, com a col·laborador d'aquest programa del Sit Jazz amb el nostre amic Víctor. No us diré adeu, sinó fins aviat. Ens tornarem a veure. Així que us deixo amb Toni Sola Quartet,

Hola, sóc la Maria Barahona i us envio una forta abraçada a tots els amics i oients del programa Sitges de Víctor Uller. I'll be seeing you in all your familiar places. I aquesta setmana us envio l'última proposta, ja que bueno, el Sitges canvia de format. Jo sóc una de les col·laboradores que em despedeixo, tot i que no és un adeu, sinó un fins aviat, que espero que ens anem escoltant amb els nous projectes que vagin sortint. Així que em despedeixo superagraïda d'haver format part d'aquest equip de col·laboradores i col·laboradors del Sitges. La veritat és que ha estat una tasca superbonica compartir música que a mi m'emociona amb tots vosaltres, i tot el meu agraïment al Víctor Uller per la seva dedicació, per el seu amor en aquesta tasca de divulgació del jazz, i molt agraïda també a tots vosaltres que ens heu escoltat i a tots els companys del programa. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. Així que em despedeixo amb aquesta cançó que us comparteixo, una sessió en directe que vam gravar a l'antic Milano, on es feien concerts. Era un lloc molt especial i allà vam fer una sessió en directe amb el Quique Angulo i l'Oriol González al contrabaix, Quique Angulo a la guitarra. Vam gravar aquesta versió del Them The Lies, és un tema molt antic que va gravar la Ella Fitzgerald amb el Convies, i vam fer aquesta versió acústica inspirada en la versió de Big Band. Espero que us agradi molt. Espero que ens veiem molt aviat aquí o en els concerts. Bona setmana.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Amics i amigues del Sitges, aquí David Pastor. Tinc un tema molt especial que es diu 1974, que el vaig gravar el 2012 al disc Armageddon. Amb uns músics increïbles, Donald Edwards en la bateria, Daryl Hall en el contrabaix i Jim Riddle en el piano. I aquesta és la meva versió del 1974, la meva visió del 1974. Us desitjo que tingueu molt bon estiu, que disfruteu molt i que escolteu molt Sitges.

Com molt sabeu, aquesta banda la formaven músics aficionats que teníem altres carreres professionals en marxa, cosa que ens permetia mantenir-nos i anar ampliant el nombre de components durant els 50 anys de la nostra existència. El tema que us proposo, Urban Traffic Blues, és una composició del meu germà Ricard, que fou enregistrat el 1982, quan la banda, que s'havia iniciat com a quintet, ja tenia 9 components, lluny encara dels 17 que vàrem arribar a ser com a Big Band. És un tema amb aires alintonians, on hi sentim com a solistes a Ferran Cailà, la trompeta, Lluís Trepat, el saxo alt, Marc Trepat, el trombó i jo mateix, el saxo tenor. Duke Ellington ha estat sempre un dels referents de la banda, i en especial del Ricard. D'Ellington hem interpretat nombrosíssims temes. Vàrem dedicar-li un disc, Ellington Train. Un espectacle teatral musical, el Duc a Barcelona. I rememorarem el notable concert sacre que Ellington va fer el 1969 a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Urban Traffic Blues mostra musicalment els sentiments que es tenen quan ens trobem retinguts en un embotellament. Ara que ve l'estiu i s'obre el parèntesi vacacional, us convido a escoltar aquest blues, tot desitjant que si us trobeu en alguna retenció estival, aquesta música us ajudi a suportar-la millor. Salut, bon estiu i fins sempre.

En ocasió de l'últim programa del Sitges, us vull fer la recomanació d'un dels temes més estimats del cançoner nord-americà, que és Sweet Lorraine. És un tema, doncs, que és molt especial per a mi, perquè el que escoltareu, doncs, està tocat per

inspirada en el tema Sweet Lorraine de l'àlbum Viol Inspiration que Stefan Grappelli va gravar el 1975 al costat del guitarrista Dizz Dizley i el seu trio. És un gran honor per mi acabar la meva col·laboració d'aquesta temporada amb els Beat Jazz amb aquest tema més personal. Desitjo que el gaudiu i fins molt aviat.

0: Els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola, salutacions cordials a tots els oients del Sitjar. Soc l'Òscar Dalmau i aquesta setmana us proposo una bossa nova que vaig poder incloure en un dels quatre recopilatoris titulats Pop a la Catalana que fa uns anys vaig poder editar i confeccionar.
2: Soc molt poca cosa, soc tan poc que ni m'has vist.
1: Recopilatoris en els que es reivindica part de la música en català gravada als anys 60, més enllà de tota la feina que van fer els cantautors.
3: Quan tu em beses, oh, oh, oh, jo tremolo.
1: Música que també sovint queda oblidada quan es parla de la nova cançó, però hi va haver un munt d'intèrprets que van formar part també d'aquest moviment musical tan interessant. Doncs bé, en un dels recopilatoris hi ha, com no, la Núria Feliu, una de les més grans intèrprets d'aquella època.
4: Brillants són les mitges que per tu jo m'he posat. Són de...
1: La Núria Feliu cantant en català un estàndard de jazz, From Here to the Eternity. Jaume Piques, gran adaptador també de l'època, la va adaptar com D'aquí a l'eternitat.
5: You vowed your love from here to eternity.
1: Tema principal d'una pel·lícula protagonitzada per en Frank Sinatra, entre altres. Ara podreu sentir-la en clau de bossa nova, interpretada a l'orgue Hammond per Lou Bennett, aquest organista nord-americà que també passava llargues temporades a casa nostra, i amb un solo també molt interessant del guitarrista Philippe Catherine. La veu, com no, la de Núria Feliu.
6: La vida.

0: Especial Sig Jazz amb Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Hola, sóc en Josep Travell i per aquesta setmana es volia presentar el tema There Will Be Never Another You dels compositors Mark Gordon i Harry Warren.
2: There will be many other nights like this.
1: Va ser escrita l'any 1942 per al musical Iceland. Ben aviat es va convertir en un estàndard de jazz que el van tocar gent com Lionel Hampton, Chet Baker, Nat King Cole, Joe Pass, Kenny Barrell o Dexter Gordon, entre d'altres. Aquesta versió que fem a duet amb el Manuel Krapovicas la vam enregistrar a l'any 2023 als estudis Sotrac Records de Barcelona amb Adrià Vidanya com a tècnic de so. Amb el Manuel fa molt temps que ens coneixem, som col·legues, hem tocat molt a duet i ens venia de gust fer una sessió conjunta. I d'aquesta sessió va sortir aquest tema. Espero que us agradi i fins aviat.

0: Una salutació a tots els oients del Sit Jazz amb Víctor Uller. Us parla en David Travé des de Jazz Terrassa. L'estiu a Terrassa té un racó especial. Des de fa 27 anys, el pati de la Nova Jazz Cava es transforma en un petit oasi al centre de la ciutat. Nits a l'aire lliure, amb sopars a la fresca, còctels, bona companyia i, sobretot, música en directe en un entorn tranquil, allunyat del soroll i de les presses. El jazz a la fresca és una proposta que ja forma part de l'estiu terrassenc i que convida a gaudir de nits amb jazz de tots els colors. Descobriu tots els detalls del cicle d'estiu al pati amb la coordinadora de Jazz Terrassa, la Susana Carmona. Abans, però, una salutació molt especial al Víctor Uller per la seva tasca de difusió del jazz des del Sit Jazz i també un agraïment per la dedicació de tots els seus col·laboradors i col·laboradores i els millors desitjos, Víctor, en aquesta nova etapa radiofònica. Gràcies.
1: Per aquesta 27a edició del Jazz a la Fresca us hem preparat un programa molt variat, aquesta diversitat i especialment la personalitat d'una programació que és fidel reflex de l'escena del jazz a casa nostra. Un cicle que des del dia 10 de juliol i fins al dia 25 presenta 6 propostes en divendres i dissabte a partir de les 10 del vespre al pati de la Nova Jazz Cava amb una programació molt diversa, com dèiem.
2: I feel I'm lost, I feel I'm done.
1: Enceta el programa la dama del blues a Catalunya, Big Mama Montse, amb la seva actual banda, els Captains Brotherhood, presentant Shine. L'endemà, el quintet d'Enric Alegre, amb una onda més hard bop, també amb jazz llatí i punts de Mediterrani us espera. I de cara al segon cap de setmana, Edu Ribeiro Trio, amb la proposta de música brasilera, un artista puntal de la música popular d'aquest país, a la bateria, molt premiat i reconegut per la seva trajectòria. Steinberg Benoit Gandul, presentant el seu treball Collage, serà la proposta del clàssic so de l'òrgan jazz, amb guitarra, baix i bateria. I de cara al darrer cap de setmana, 12 to 12 Quintet, que presenta un nou repertori de la mà de Jordi Rabascall, Albert Caire, en formació de quintet. I el punt i final el posa el saxofonista nord-americà Azar Lawrence amb el seu quartet. Fa un concert d'alt muntatge saludant a John Coltrane amb la seva època d'impuls, coincidint amb el centenari del naixement d'aquest gran mite de l'escena jazzística.
3: Especial Sit Jazz col·laboradors.
4: Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sit Jazz amb Víctor Uller. Avui, per despedir-me d'aquesta temporada i com a col·laborador setmanal, us recomano escoltar un tema del meu últim disc, titulat Bluesology. I us recomano concretament un tema que forma part d'aquest disc, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Escrit pel pianista Bill Taylor l'any 1963, un tema que era instrumental per a trio de piano. Poc després van posar-hi lletra i la va fer popular la cantant i pianista Nina Simone.
5: I wish I knew how it would feel.
4: Ràpidament es va convertir en un himne de la lluita pels drets civils dels Estats Units als anys 60. El títol ho diu tot. M'agradaria saber què se sent sent lliure. En aquest disc del meu projecte Marc Ferrer Trio he comptat amb la col·laboració habitual del contrabaixista Pep Rius i el baterista Olivier Roch. És una cançó que fa molt temps que toquem amb la formació de Trio. Ja vam gravar l'any 2020 amb un disc que vam fer conjuntament amb en Pere Miró, el saxofonista. Un disc que es deia Insistim, també vam gravar una versió d'aquest tema. Així doncs, ens escoltem aquesta nova versió d'aquest tema a trio. Espero que us agradi. Una forta abraçada i fins aviat.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola a tots i a tots els oients del Sitjazz del Victorià. Soc el Nando Picó i avui us volia recomanar un tema d'una banda catalana amb la que col·labore, que es diu Aranjassa. És un projecte que venim desenvolupant des del 2016 i us invito a escoltar un nou single del segon disc d'aquesta formació, que es diu Rossinyol i que està basada lleugerament en la melodia de Rossinyol que vas a França. Aquesta banda desenvolupa una visió filtrada per Latin Jazz d'estàndards i de cançons populars menorquines i catalanes. La formació està liderada pel Marcel Jané, que és un pianista menorquí català, pel Ramon Bagué al baix, pel Sergio Ramos a la bateria, el Joan Palà a la percussió i jo mateix al saxo tenor. Espero que us agradi i que ho disfruteu molt, tant com nosaltres fent-ho, i ens veiem aviat. Una abraçada a tothom.

Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui és la del Nonet Open Jazz Collective, del qual en formo part, i del seu enregistrament titulat Nine Pieces. Composicions de l'Àlex Cassanyes, dedicades cadascuna d'elles a un músic destacat de la història del jazz. En aquest cas, n'escoltarem el tema titulat Wayne, dedicat al gran Wayne Shorter. Aprofito per donar gràcies al realitzador d'aquest programa, el Víctor Uller, i a tots els seus col·laboradors i col·laboradores dels Sitges, que setmana rere setmana hem anat posant el nostre granet de sorra en aquesta tasca de difondre la música i, en aquest cas, el jazz. Espero que gaudiu d'aquest tema titulat Wayne, de l'Open Jazz Collective, i fins ben aviat, que tingueu molt bon estiu i, sobretot, molt jazz.

0: Especial Sitges col·laboradors.
1: Ei, bonics, què tal? Aquí Òscar Font. Avui us porto novament un altre tema. Avui el programa ja sabeu que és una mica especial perquè canvia de format tot plegat i llavors, doncs, avui és una darrera col·laboració, però espero que en vindran més. Fes a saber en quin format i en quin... com sigui, però avui fem aquesta darrera col·laboració en el format actual. És un tema que vaig composar quan tenia 16 anys.
2: En Colombia todas las noches maduran granos de café y todos los días para Juan Valdés son días de cosecha.
1: Una mica influenciat per un anunci de la tele d'un senyor que sortia que es deia Juan Valdés, que anava portant cafè amunt i avall. Se'm va acudir, doncs, composar un tema amb un regust tropical, és a dir, que m'escapa una mica de el que seria el jazz més clàssic, sinó que entrem en uns terrenys més llatins. Tot i així, els col·laboradors van ser, per exemple, hi ha un solo de trompeta fantàstic del Josep Maria Ferràs, al piano tenim el Gerard Nieto, al contrabaix l'Artur Regada, tenim el Xavi Miró, que és un excel·lent company saxofonista i que aquí posa la veu. Després també escoltarem unes inspiracions del Manel Josep, de l'Orquestra Plateria, tota una sèrie de persones que van col·laborar, el Josep Travé a la guitarra també, etc. Avui el tema és així especial, és un tema més llatí i espero que us agradi. És un tema només amb dos acords, és molt senzill, penseu que el vaig composar fa molts anys, tot això no és excusa, però penso que funciona molt bé. És un tema que porta per títol Trajinando Café. És un tema que sempre m'acompanya i que a tot arreu on toco me'l fan tocar i me'l demanen. Vol dir que és un tema que a la gent li agrada. Us deixo aquest enregistrament i esperant també que us agradi a vosaltres. Una abraçada molt forta a tots, especialment al Víctor i a tots vosaltres. Fins aviat.

sentireu un tema meu composat per mi que es diu Better Future Blues. Els músics que formen la partiu Gros Brass Band són Albert Costa, el trombó, Josep Tutusaus, el trombó, saxo Gavi Arteu, el saxo tenor 2, Dani Margalef, jo mateix tocant el saxo alt i el soprà, trompetes Leo Torres, Víctor Vergés, Albert Pérez i tuba David Parras, bateria Càsper Sanchals i percussió Ramon Olivares. Els músics que formen... Espero que us ho passeu bé amb aquest tema que es diu Better Future Blues i res. Ens veiem i fins una altra. Fins la propera.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola, amics oients del Sit Jazz d'en Víctor Oller. Us parla en David Vinyoles. S'acaba una temporada més i em vull acomiadar de tots vosaltres proposant-vos un tema que vam enregistrar a l'últim disc que vam fer amb Nucli Trio. Aquesta aventura on m'acompanyen en Guillem Plana a la guitarra i l'Aleix Fors al contrabaix. Aquest disc ja l'he punxat alguna altra vegada per aquí. És un disc d'homenatge a la Ona Laietana. Època de la Barcelona musical dels anys 70 que es va viure al voltant del carrer Argenteria i més concretament a la Sala Celeste a la que vam voler retre homenatge. Avui, doncs, us proposo, per acabar aquesta temporada, recuperar un clàssic del Jaume Sisa que aquí versionem doncs, una mica en clau bolero. I és un gran clàssic, com l'home dibuixat. Espero que el gaudiu, que el disfruteu, que el balleu, que passeu un molt bon estiu i un a reveure fins la propera temporada. Una abraçada jazzística.

0: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
1: Aquest any arrenquem el dia 2 de juliol amb el Nils Angrens, amb la Funk Unit. Pensem que és una actuació fresca, bastant difícil de trobar amb els festivals d'àmbit més llatí. Dia 3 passem a Joshua Rittman, que crec que no necessita massa presentació. Va estar l'any 95, va estar el 2003 i ara ens torna a visitar amb el seu quartet. El dia 4 tenim el plat fort, que és el Paquito de Rivera, amb el seu quintet nord-americà, que això és molt important assenyalar-ho. I a més, com a artista invitada tenim l'Anat Cohen, clarinetista nord-americana. I el dia 5, doble sessió, arrenquem a les 7 de la tarda amb Sixun, que és una banda francesa de jazz fusió que va tindre molta predicació als anys 80. A les 9, i per tancar 4 dies de programació internacional, tenim a l'Ali Rai. Però això no és tot. Després, moltes propostes que puguin atraure un públic molt divers. El dia 7 tenim el Polomedes, amb format cordes, se l'acompanyaran. Tenim el 8, un plat fort també, que és la Maria Schneider amb la seva orquesta, i a gent tan important com l'Antonio Lizara o gent tan coneguda com l'Irene Reig, completament gratuït, només es necessita contactar per poder vindre, i això és el dia 8 també al Prat del Roure, amb un altre format a les 20 hores. I tanquem el dia 9 amb Porgy and Bess, l'òpera d'en Gershwin, jazzística completament, amb artistes del país com són les sopranos principals, la Maria Soler i la Joanaina Salvador, acompanyades pel Cric Barroc, o sigui l'Enric Bartomeu, amb el seu trio, i el que és l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, l'ONCA. És una jornada per tancar completament andorrana. A part d'això, ja és al carrer, amb actuacions a la plaça Coprínceps, va ser de dos documentals, un sobre el Paquito de Rivera, ell mateix el presentarà el dia 5 de juliol al Cinema I de Carrebany, i després un altre que farem a l'aire lliure, que és la recreació del famós concert de Colònia i tots els fets que es van donar. I això és una mica tot el que tenim en aquest festival.
2: Molt bones amigues i amics del Sitges. Pere Pons us parla des d'aquest canal de música improvisada i de jazz, la Canícula Estival. Estem de celebració. I avui recupero una peça que tinc orgull d'haver contribuït amb la producció d'aquest disc, que es va editar ja fa un temps amb motiu del 20 aniversari de la mort de Miles Davis. I justament aquest any que es celebra el centenari del naixement de Miles Davis i que he publicat un llibre per l'editorial Enderroc Llibres dedicat al gran trompetista nord-americà i, en particular, a les seves vivències als Països Catalans des de l'any 1967 fins al 1989, tot el que va succeir entorn de Miles Davis, les seves visites i les seves històries. D'aquest llibre, que és Sketches of Catalonia, és el que també pren el títol d'aquest disc que es va produir l'any 2011, com deia, amb motiu dels 20 anys de la mort de Miles Davis, que va morir l'any 1991, el setembre de 1991, i en aquell moment jo estava dirigint la revista Jazz, encartàvem discos en cada publicació de la revista. Vam fer una producció pròpia que la vam encarregar al gran Joan Chamorro. Va formar una big band, la Miles Tribute Big Band, amb músics com Carles Benament, Matthew Simon, Llibert Fortun, Jordi Bonet, Andrea Motis i molts altres solistes. I d'aquí va sortir un disc, aquest Sketch of Catalonia, amb repertori de Miles, amb aquesta Miles Tribute Big Band, i d'aquí hem escollit aquesta peça, Tutu.

0: Heu escoltat l'últim Sitges amb Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Un programa de Ràdio Sitges.
2: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
1: Col·laboració especial de
0: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
2: Direcció i muntatge musical, Víctor Oller.

0: Ja pots tornar a escoltar els Sitges d'avui a ivox.com.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
1: Hola, molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, dimarts, dia 30 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Ahir l'Ajuntament de Cunit va guardar un minut de silenci en mostra de suport, solidaritat i respecte a les víctimes dels terratrèmols que han afectat Veneçuela, així com a les seves famílies. Amb aquest gest han volgut sumar el condol i expressar la nostra solidaritat amb totes les persones afectades. Tenim moltíssimes més notícies per compartir amb tots vosaltres. I és que Cunit dona la benvinguda a la temporada estival amb una amplíssima i variada oferta d'activitats culturals, lúdiques i esportives dissenyades per fer gaudir tothom, des dels més petits fins als més grans. Amb l'arribada del juliol, el municipi es posa en marxa amb una agenda imparable que combina tradició, moviment i oci al costat del mar. Aquest estiu no hi faltaran les cites imprescindibles que ja s'han convertit en un segell del nostre estiu. El cicle musical Nits vora el mar, on torna a portar concerts gratuïts a la plaça de turisme durant les nits de divendres per gaudir de la millor música sota les estrelles. Les Nits de Glòria, seguint omplint les nits d'agost de cultura i espectacle a la plaça Jaume Vidal, una proposta ideal per compartir amb família o amics. A més, tornen els clàssics que tots esperem, el trenet turístic per recórrer el municipi, l'onzena edició del Fes Humor, la fira d'artesania del passeig marítim i les propostes de l'estiu a la biblioteca, amb tallers i gimcames per als més petits. Els nostres joves també tindran el seu espai amb el programa Estiu Jove, ple d'activitats esportives i d'oci gratuïtes. I per descomptat, des de les sessions de ball, cross i ioga a la platja fins a esdeveniments destacats com la cursa nocturna de Cunit o la presència internacional del Tour de França. Us convidem a participar en aquesta programació pensada per tota la ciutadania. Cunit és un esplai ple de vida, música i moments per compartir. Vols tenir tota la programació al teu abast? Doncs a partir d'aquest passat dilluns ja pots passar a recollir el teu exemplar físic del llibret d'activitats. Passa per l'Ajuntament de Cunit o per l'Oficina de Turisme i emporta't la guia per no perdre't cap dels concerts, activitats, tallers i propostes familiars que hem preparat. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, romandrà, doncs, i recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la